0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui farem el resum de les principals informacions que hem destacat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic. Amb més zones verdes...

0: nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Girivet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de la MB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
1: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
0: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
1: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
0: Important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
1: Sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i si, tot el que puguem reduir-ho, ho farem.
0: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
1: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà la naturaula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girivet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
2: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia, en Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
0: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del parc de la Solana.
2: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur parc central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
0: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
2: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius, i aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el parc de la Solana, sinó que ho farem al parc central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
0: Quan finalitzen les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. Aquesta setmana també s'ha posat en marxa la campanya Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es presentava el dilluns. En marxa la campanya Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
2: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública. I, per tant, considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar i, per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació i, igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
2: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar. I el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient i aquí és una qüestió important que volem reforçar perquè les ordenances, les normes no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
0: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
2: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
0: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
2: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança de civisme ha, diguéssim, incrementat perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
0: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
2: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i, per tant, la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que, pel pas del temps, doncs, necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
0: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
2: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
0: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
3: Bueno, es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
0: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
3: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
0: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
3: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
0: Tenir un animal comporta també seguir uns drets...
3: I
0: una responsabilitat.
3: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos, o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
0: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
3: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
0: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
3: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
0: Finalment, quin missatge voldria donar?
3: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
0: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem el tema dels gossos, perquè aquesta setmana també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
2: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables, amb el mobiliari necessari. Per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i a més la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant estar deslligats, amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no? Que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
4: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
2: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació, el Parc de Can Preses, és un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
4: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que iniciïn aquest any, o quan estan previstes?
2: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions, i repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual, Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un correcant i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
4: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense corretja.
3: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Can Preses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dos zones a la Solana, a Can Prats i al Palau.
4: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
3: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família. No? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important aquest, tenir aquests espais i donar de l'Ajuntament es puguem oferir.
4: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrena en el teu barri, no?
3: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes. I ens sembla pues, el més adient i el més sensat.
4: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9 i 49 minuts del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia amagatzemats material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla SECCAT, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11:40 minuts de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
5: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
0: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
6: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
0: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com deien, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
6: És muy importante recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
0: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquests dies a Sant Andreu de la Barca s'estan realitzant diferents casals d'estiu. Ens centrem avui sobretot als casals d'estiu esportius.
4: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
7: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé, de moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
4: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
7: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
4: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
7: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, ¿no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
4: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita bé el casal?
7: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que, 4 nenes, que les tenim apuntades ja. I això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
4: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups. Això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
7: Primer dividim per edat i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
8: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
7: Bueno, quasi tots o tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
8: Aquest any quina novetat hi ha en el Casal de Sió? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
7: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat mínim.
8: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
7: Sí, segurament sí. O Argentina.
8: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
7: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
8: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el Casal?
7: Bueno, sobretot que surten molt contents del campus i sí, et diuen molt que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, molt bé, molt bé.
8: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible sí. Que li donin la sombra.
7: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix. I ahir n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
8: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
7: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada, i aquest any, bueno, esperem que també. A veure si a la gent l'agrada i s'apunta, sí.
8: És a dir, que la majoria després segueixen jugant a futbol, no?
7: Sí. Molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
8: Quan acabi l'estiu, acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
7: Hombre, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. És la meva sensació, vaja.
8: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
7: Sí, jo soc jugador del Sant Andreu de la Barca.
8: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
7: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, a molts nois ja ens coneixem entre tots, però sí. Si s'apunten, sí que poden.
0: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del Casal de Tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
9: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
8: Uh-huh. En línies generals, com estan en el Casal?
9: De moment estan molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
8: Uh-huh. Quin és l'objectiu del Casal de Tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
9: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
8: Com és un dia tipus al Casal? Quines activitats feu més enllà del que estem del que ens estava relatant?
9: Pues mira, al Casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí, pues bueno, anem canviant, i com he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
8: Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis. Quin és el tipus de perfil?
9: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
8: Com adapteu doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
9: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, doncs depèn del, primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, doncs l'important és que puguin intercanviar pilotes i també per l'aprenentatge i l'evolució és millor que estiguin amb nivells tenístics equilibrats.
8: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis, com, quina funció teniu vosaltres?
9: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estatge de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això, i després el Casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
8: Que és, cada any alguna novetat, m'imagino, al Casal aquest any enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
9: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, i llavors per mi és el primer Casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els hi donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic, psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
8: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el Casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
9: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de Casal com a nivell d'estatge. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni Casal ni estatge.
8: El Casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tenis i que després segueixin al club?
9: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tenis i proven el Casal i els hi agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al Casal i després que s'apuntin a l'escola.
8: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
9: Bueno, doncs els del Casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tenis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, doncs, bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara doncs, poden aprofitar aquests dies de Casal i d'estatge doncs, per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
8: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del Casal de Bàsquet.
10: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
8: La calor, com l'esteu combatent? Perquè clar, aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
10: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els es poden anar remullant i bueno, pues, fent activitats curtetes i intentant doncs, no patir massa.
8: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o sobretot, imagino que els nens s'ho passin bé?
10: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també doncs, que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que els nens s'omplin sempre amb un somriure.
8: Com és un dia tipus del casal per la gent que no ha vingut mai al casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
10: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs, i hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí el pavelló, i guerra d'aigua els divendres i un dia piscina, el que toqui.
8: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
10: Doncs actualment tots són del club. Vull dir, no tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
8: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
10: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
8: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, ja és gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
10: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
8: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
10: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
8: Això ja es feia, antigament?
10: Sí, però fa anys que es va parar. Sí, des de l'any passat que s'ha pogut tornar a fer, però bé, no.
8: Què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
10: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé. I també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
8: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
10: Sí, que millorin, que els donin elles de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
8: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
10: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
4: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
0: I aquest dissabte, amb l'acte central del Dia de l'Orgull, finalitzaran els actes que s'han realitzat en les darreres setmanes amb motiu del Dia de l'Orgull. Tot seguit en donem més detalls. Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
11: Bon dia.
0: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigüestoses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
11: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització. A banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
0: Promet, no?
11: Promet.
0: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'agrupació de joves, i tindrem PD Patxes.
11: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut als punxadiscos de locals, PD Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
0: Un recorregut diferent aquest any.
11: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
0: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
11: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal, que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Més persones queer, i enguany, doncs, hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest, doncs, carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres, doncs, ens agrada també apostar, doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest, doncs, la colla castellera de la Droc ens oferirà, doncs, un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una, més aviat, d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí, perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs, perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions que també volem que, no, que aquests, els nens i nenes doncs, també tinguin el seu espai en aquest acte.
0: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest. No?
11: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs, de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
0: Després a les 9 començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
11: Correcte.
0: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
11: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que tot
0: surti
11: bé.
0: Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
11: Correcte.
0: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
11: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
0: Hauran taules i cadires.
11: Correcte, sí, com cada any, doncs disposarem de taules.

0: a la mesura, i enguany doncs disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no?, i és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no?, del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
1: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no?, mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
0: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat Chica B, Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Polo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs actes i festes, no?, relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
1: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
0: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs seguim, doncs any rere any volem apostar doncs que la Perla, la geganta, doncs sigui com l'eix l'eix central, no?, dels nostres actes, i sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua. Esperem que la gaudiu molt.
1: Informació sobre la celebració del Dia de l'Orgull aquest dissabte, inici de la Rua a la plaça Federico García Lorca a les 7 de la tarda, i després la festa continuarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb la lectura del manifest i també amb el show drag. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal de WhatsApp, on podreu rebre puntualment totes les informacions de Ràdio Sant Andreu i l'actualitat de la ciutat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Anion a ser K-popers. Són un Kim Jong-so i Mnida. Són en Kim Jong-so. Cansa Mnida. Moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 275 de K-pop History. Com cada any, abans hem de començar les vacances d'estiu, farem en aquesta edició i a la següent dos, diguéssim, sessions non-stop amb èxits d'aquests principis d'any, aquest final d'hivern i primavera, fins i tot algun tema de primers d'estiu. Podrem escoltar enllaçats temes com dels Alpha Drive One, les Say My Name, les Kiki, les Idol, els 80s, les Ive, i en fi, també gent com les Kiss of Life, les Hot Youth, les Kepler i les Baby Don't Cry. De moment començarem amb els Alpha Drive One amb l'inici d'aquest any, i esperem que us acompanyi a aquesta sessió non-stop. Second we walk in, everybody know, got the place poppin', got the

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yoon Suk.
1: Ximina, que ens amnidam. I donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Després d'aquesta sessió non-stop i abans d'acabar aquesta edició, encara tenim temps de presentar una novetat. I ho farem amb les sis noies actuals que formen Stacy. Recordem Sumin, Siun, Aisa, Seun, Yoon i Jay, que van debutar a Corea el 12 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 23 de novembre del 2022. Les escoltarem des del single àlbum To Love del 16 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. La lletra parla de l'emoció en perseguir un amor fins i tot quan sembla una batalla perduda. Té una metàfora que fa servir el sistema de puntuació del tennis, això inclòs en el videoclip. El tema està embolicat en un so de ball amb sintetitzador, toc retro de la segona generació, molt addictiu i amb una tornada que aprofita una melodia senzilla però molt efectiva. El millor de la cançó és que manté l'energia d'inici a final, molt adient per un tema desenfadat d'estiu. Porten més d'un milió i mig de reproducció del videoclip oficial els seus dos primers dies. Escoltem la novetat de les Stacy, To Love.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb H i acabar amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, Noia Divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

Eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremeloes o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremeloes i Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremeloes també. Ell va tenir la intuïció de que Tremeloes tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremeloes no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh? Perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes, Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet en Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busquer, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busquer, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busquer, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània. És recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

must be an ending to it all. Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Fabra de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. It's my party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Si t'has trobat en una circumstància semblant.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio, perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat al teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

no t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort, ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament. I ho fem junts.
3: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia, de Neil Young, per aquesta tarda plorar una mica.
2: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme, i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el...

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. S'havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh,

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una patxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes vegades.

Claro, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Colley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

Habana. Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó

0: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari. Per als moments més alegres. Tenim una bona llista des de fa molts anys ja i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balles musicals, i em van deixar aquesta salutació.
1: Hola, amigos de Cadena 13.
2: Somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
1: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això, et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser. Com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes. Les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida. Si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90 que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret Terry Ronald no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Like a lamb. Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

líder Alphalnight. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer. Encara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de...

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys i va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comença amb una nova entrega de la jove en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal la calor?
1: Pues malament.
0: Què? Fatal.
1: Malament, malament, però malament. Però és que jo la calor ja la porto molt malament de sempre.
0: Sí, t'ho
1: he de dir. Ja ho saps tu. Jo tinc un ventiladoret allí al meu ordinador perquè si no...
0: Sí, sí, però és horrible, és horrible. Actualitat.
2: Jo tinc tres coses. M'ho he apuntat avui. Perquè tenia por que ens quedéssim curts de temes i he dit avui vaig a fer una mica de...
1: Som-hi.
2: Vam parlar de que la Casa del Dragón estrenava temporada.
1: Sí.
2: Doncs hi va haver com un crossover Casa Batlló, Casa del Dragón, HBO.
1: Ah.
2: I simplement hi ha hagut una exposició a dins de l'edifici de Barcelona amb, com es diria, una fachada en català.
1: Una façana
2: i així de més estil Casa del Dragón. Això per un costat.
1: Sí.
2: Segona part. Tornarà Pipi i Calces Largas.
0: En sèrio?
2: Sí. Ho farà 80 anys després de la seva primera aparició en format llibre. Sèrie d'animació, 52 episodis d'uns 11 minuts per episodi. Segona. I la tercera, que la setmana passada en vam parlar, aquella sèrie de Telecinco del Max Iglesias de
1: sí, home,
2: Ella,
1: que era un
2: Maldita
1: curà.
2: Alma.
0: Sí.
1: Vale, curà.
2: Fantàstic. Es va estrenar la setmana passada.
1: A veure.
2: I es va estrenar amb un 9,2 de shares, gairebé 670.000 espectadors. Quarta posició pel que fa a gent que l'escollís. Vale? Tres coses ja havia per davant. Què es veu que va passar? Que estava marcat per estrenar-se a les 11 de la nit
1: d'aquesta
2: sèrie.
1: I es va estrenar a les...
2: Just després de First Dates. I no va començar fins a les 11:18 de la nit. Comptant que la durada del capítol és de 75 minuts amb pauses de Telecinco pel mig.
1: És a dir, que a la una de la matinada.
2: Doncs la gent no va acabar d'estar massa contenta sobre com hauran...

0: de veure aquesta sèrie.
1: Jo...
0: Que és una sèrie, he llegit, que va estar un any ja feta, però guardada en un calaix.
1: Això ho fa, això ho fa molt Mediaset.
0: O sigui, ja estava feta, no, no és que... No, no, fa un any que ja estava tancada, per tant, potser en feia dos que estava gravada aquesta sèrie.
1: Això fa molt Mediaset. S'ho guarda tot al calaix i, mira, espera el moment...
0: Això és el que diu, surto a la ràdio, sí, surto a les 4 de la matinada i fluixet. Bueno, doncs... endavant.
2: Però jo... està molt bé, no posar-la després de First Date.
1: A veure, la
0: idea... Si hi ha 18 minuts d'impàs entre una cosa i l'altra, no sé.
1: La idea és bona, però clar, jo, és que això Telecinco no és una cosa nova. O sigui, jo recordo quan veia estrenes a Telecinco, sèries d'estrena a Telecinco, que podien arribar a començar mitja hora tard de l'hora anunciada.
2: Què dius?
1: Sí, sí. A més, en pro d'allargar més el contingut, diguéssim, del cor. Pues els resums de Gran Hermano, totes aquestes coses que no sé si encara es fan.
2: Però això no és gens d'actualitat de sèries, perquè em va quedar flipant. La Sandra Barneda,
1: sí,
2: que és catalana, em sembla.
1: Sí, senyora.
2: Pues l'altre dia em va sortir una entrevista en què ella explicava quan se la va... No posar en una llista negra, però bueno, quan va rebutjar presentar La Isla de las Tentaciones... de cop i volta li va desaparèixer Supervivientes i l'altre que feia. I va estar com un temps... Home, clar, jo què sé.
1: Bueno, ja ho fa, això Telecinco una mica.
2: Sí, pues,
1: ho ha fet final... fins i tot amb Jorge Javier, vull dir que...
0: Que per cert, la notícia està en que First Dates ara se met a Telecinco.
2: Ah, sí? On no es feia això?
0: Això es feia 4.
1: Ah. Sí, correcte.
0: I jo recordo que fa un parell de setmanes a casa no sabíem què mirar i vam dir, venga, va, a veure què fan aquella gent. I vam veure que a 4 no es feia. I es fa a Telecinco. Bueno, ha passat a la principal.
1: És un moviment lògic tenint en compte la davallada d'audiència. Avui és la tertúlia de la tele, eh? De la sèrie, també.
0: No, perquè ja t'he dit tres coses de sèrie.
1: Tenint en compte la davallada que està tenint a les audiències Telecinco, pues és normal que rescati els productes que millor funcionin i els intenti posar millor horari a la seva cadena principal.
0: Està en un moment complicat.
1: Sí. Ànims, eh?
0: No,
2: gens ni mica.
0: Els pobres treballadors, sí, els que manen,
1: correcte,
0: mira tu, haver pres millors decisions.
1: A veure, els pobres treballadors... Sí, sí, els pobres treballadors, sí. Anava a dir, l'Anna Rosa tampoc em fa gaire.
0: Treballadors ja se m'entén quan
1: sí, sí,
0: em refereixo a treballadors.
1: Correcte, sí. Amb això me referia jo també.
2: Doncs avui el que farem és una mica de què mirarem a aquest estiu.
0: Què volem mirar?
2: Què volem
0: mirar? No és el mateix que el que mirarem.
2: Tens raó.
1: Mira, al setembre podem fer una de què hem mirat.
0: Perquè jo no us enganyaré. De lo que he ficat, no sé si arribaré a veure més de dos coses.
1: Jo sí.
2: Més de... Què has dit?
0: De lo que us he ficat, no sé si arribaré a mirar més de dues de les coses que us he ficat.
2: Jo et dic que de les cinc s'aposta bastant fort que no em miraré ni cap.
1: Home... Alguna de caure.
2: És que últimament els estius a mi se m'ha caigut complicant molt, però a veure si aquest el tenim tranquil·let.
0: A veure.
2: Qui vol començar?
0: M'és igual.
1: Jo.
2: A més, saps què passa? És molt divertit perquè, clar, jo tinc els tres i es nota tant qui ha fet cadascun.
0: Home, segur.
1: Perquè a nivell del format del guió...
0: No, per les sèries que s'han quedat...
2: No, per l'estil.
0: Ah, jo pensava que deies per les sèries.
2: No.
0: Home, jo crec que també podries veure de qui és qui, depenent de les sèries que ha ficat,
2: sí,
0: que vol mirar. Perquè jo no veig a l'Ivan mirant el documental de Rafa Nadal,
2: no,
0: per exemple.
2: No, és que no havia arribat tant aquí.
0: En parlarem després. Abans, jo, aquesta pot ser que la...
2: Comences tu?
0: Que la... Venga. És a Netflix i es diu Los Abandonados.
2: Venga. We are at a crossroads, Fiona. My pursuit of your land is not greed. It is survival. Angel's Ridge is expanding more rapidly than anyone could have imagined.
3: The Ben Acid. Their tyranny's getting worse.
4: You continue to turn down my generous offers.
5: My family, our 5 abandoned souls, now kin. God gave us this home. Only God can take it away.
2: A veure.
0: Ens hem de situar a Oregon al 1850. Grup de format per diferents famílies viuen plàcidament del treball de les seves terres, però la seva tranquil·litat està a punt de ser pertorbada. Una força econòmica i de gran poder totalment corrupta cobdicia aquest territori de manera que es disposa a expulsar aquests clans de casa seva. Però aleshores els homes i les dones implicats es veuen obligats a perseguir el seu destí manifest i potser no li agrada el resultat. Reorganitzats en una mena de tribu comuna, estaran disposats a buscar justícia per recuperar les seves cases i béns, fins i tot encara que actuïn al marge de la llei. Entre els protagonistes, Gillian Anderson.
2: Anda, veus? Ah, pues mira.
0: És a dir, és una sèrie de l'Oeste, però protagonitzada per Gillian Anderson i crec que es diu Lena Wiley, que és de Joc de Trons, però perquè ens entenguem, les dues caps del repartiment són Lena Headey, perdó, i Gillian Anderson.
2: Molt bé, pues mira, ha de ser bona segur.
0: Sí, sí, sí.
2: I a més està Netflix, vull dir que la podré mirar.
1: Home, a tu et va perfecte.
2: Literalment, el meu criteri ha estat les sèries,
1: sí. Les sèries de la plataforma que tinc, que està bé, a veure.
2: Sí, sí, sí. És un detall important.
1: Sí. Sí.
2: A veure, tu què més mires? Ah, què fem? Un bloc?
1: Fem una cadascuna,
2: va. Vale. Espera't, Ivan, a veure, tu.
1: Pues venga, va. Jo, per insistència de la senyora Maria Gateu, miraré From.
6: Must have got knocked down in a storm or something.
7: It's a pretty selective storm.
8: What are they doing?
7: Can we just leave, please?
8: Jim!
9: In this dirty old part of the city.
7: Maybe we'll use the sign for the highway.
10: We didn't miss the sign.
9: When the sun refused to shine.
11: Can I help you?
10: We got on a detour off the highway and cell service around
11: here. Got your family with you?
2: Tu diràs.
1: Jo diré, pues mira, From revela el misteri d'un poble del centre dels Estats Units que atrapa a tothom qui entre. Mentre els seus residents lluiten per mantenir una sensació de normalitat i buscar una sortida, han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant. Cosa interessant sobre aquesta sèrie, jo, i tothom me la planteja com una hereva espiritual de Perdidos. Fins i tot amb un dels seus protagonistes, que és el Harold Perrino.
2: I Flowers.
1: Bueno, era el senyor aquell que cridava tot el dia el nom del seu fill a Perdidos, que ara no recordo com es deia el fill tampoc. No, Michael, no. Pot ser?
12: No,
1: o Michael era ell?
12: Ni idea.
1: Bueno, en fi. No, Walt, el seu fill era Walt. Walt! Doncs pues això. Vale, porta 4 temporades, està acabant la 4ª i... se suposa que durant la 5ª acabarà, que és la cosa que em fa més ràbia, començar a veure una sèrie que me quedi una temporada pendent per estrenar, però bueno, no passa res. La mirarem per la, com dic, per insistència, perquè em diuen, te l'has de mirar, doncs vinga, va, ara que tenim una mica de temps, la mirarem.
2: Molt bé. Doncs ara estava veient...
1: I tu?
2: Pues mira, estava veient que no m'has posat el meu tràiler de la primera sèrie.
1: És el que t'he dit, que el primer no el trobava.
2: Ah, m'ho has dit, pues mira, sí. No t'he escoltat. Vale. Doncs la sèrie és El Testigo, evidentment està a Netflix, i és la parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en aquesta història basada en fets reals. Així una mica de thriller.
0: Molt bé, pinta bé també.
2: Jo crec que sí. Sergi.
0: Vinga, jo he ficat bastant esports. Aquesta ja l'estic mirant, però i està agafada en pinces, perquè està dividit en temporades, i això ja em porta a parlar de que és una sèrie, però són capítols absolutament autoconclusius i en format documental. ¿Vale? Ah,
2: vale.
0: Es diu Secretos del Deporte, ho vaig descobrir fa relativament poc, perquè fa relativament poc van treure una nova temporada on, entre altres, hi havia un capítol sobre el Liverpool de futbol i de Rafa Benítez, que era un entrenador castellà que va fitxar en el seu moment pel Liverpool. Es diu Secretos del Deporte i ara explico més coses.
13: Gente se preguntava què ocurrió de verdad. Sobrepasó a todo el mundo.
14: Tildaban a Steve de ser el mejor jugador.
15: Han encontrado el cuerpo sin vida del ex quarterback Steve Magner.
16: Se veían los agujeros de bala. ¿Qué va a pasar?
17: Michigan incumplió las reglas de la NCAA.
18: De pronto se había desatado la locura.
19: Connor Stallion será el rey del cuadrilátero.
20: Si yo soy el malo, entonces todos los futbolistas lo son.
21: Hope Solo. ¿Acaso hay alguien que no la conozca? Una de las mejores porteras en la historia del fútbol femenino.
22: La Federación de Fútbol de Estados Unidos es la asociación deportiva más cruel con la que he tratado en mi vida.
23: Fue despiadada y lo sentía a cada paso del camino.
24: Esto va más allá del deporte.
25: Hay mucho más de lo que dicen los titulares.
26: Y de repente toda mi vida cambió.
27: Un momento, una mala decisión.
28: Y solo acabamos de empezar.
2: Carai.
0: Sí, està molt interessant, eh? He vist els primers 6 o 7 temes, perquè, com dic, cada capítol és una història absolutament diferent. Molt d'esportistes o esports dels Estats Units, però m'està agradant, perquè són històries un punt controvertides, una mica més fosques, que van passar de veritat, i això també està bé. Entre d'altres de les que he vist, doncs, sobre un tenista que americà que va tenir un problema de mental molt fort i no va poder seguir amb la seva carrera. Per exemple, Caitlyn Jenner.
3: Sí.
0: Explica la seva història des de... Va ser un dels millors atletes dels Estats Units de la història, i explica una mica, doncs, com va anar també el seu canvi de gènere. Una boxejadora que va ser violada pel seu entrenador. La veritat és que són durs, algun dels capítols, n'hi ha d'altres que no tants, però està molt interessant. No. Està bé. I com que hi ha esport, doncs endavant.
2: I tal com està narrat el tràiler...
0: Sí, a part aquí són diverses... Ja agafen diverses històries de les que expliquen. Molt bé, molt bé. De moment són d'això de que mires un o dos i al cap d'uns dies mires un altre i ho vas mirant així, calma i tranquil·litat.
2: Molt bé. Ivan.
1: Vinga, doncs seguim amb Scrubs.

0: Superman.
1: Això què és, Disney Channel?
2: No, això és una sèrie, Scrubs, n'hem parlat alguna vegada. És una sèrie de metges en format de comèdia, una mica. Sí. Es podria dir que és una comèdia de situació. És una aclamada sèrie. Mira, de fet, me llegeixo la sinopsi perquè per això està.
1: Molt bé.
2: És una sèrie de comèdia dramàtica que segueix les vivències de diversos empleats de l'hospital Sacred Heart. El Sagrado Corazón, eh? Sí. La història està narrada des de la perspectiva del seu peculiar protagonista, el doctor John Dorian, i combina un guió de ritme ràpid amb moments còmics, surrealistes i profundament emotius. És una sèrie que la tinc a meitat, vale? Vaig per la quarta temporada. I la vaig deixar... És una sèrie molt bona, m'agrada molt, però la vaig deixar perquè em va enganxar en un moment sentimental una mica dur, i és una sèrie que sap fer plorar molt bé a l'espectador. Tot i ser una comèdia, eh?
1: Home, però això a l'estiu vols dir que peteix?
2: Home, i tant que peteix.
1: Plorar a l'estiu?
3: Una bona plorera, no, aquestes de...
1: Així et baixa la temperatura.
3: De dissabte a una del migdia.
2: No, però que m'enganxi en un moment on estic més content, m'entens? Perquè per poder mitigar-ho, perquè clar, si arribes baldat a casa i a sobre te fiques un capítol d'això, doncs ja te fiques al llit directament. I ja està, ja no sopes
1: sí.
2: ni res.
1: No,
2: a veure, ho estic plantejant com si fos superdramàtica, no ho és pas, eh? Però els capítols que toquen molt fort.
1: Vale.
2: Llavors, pues, per això, vaig dir, me la guardo per un moment on estigui jo més estable.
1: Vale.
2: Sembla que aquest estiu serà aquest moment, per tant, us podeu alegrar per mi, també.
1: No, i tant. Però no plori massa.
2: Bueno, a veure, vull dir, plorar per una sèrie, l'altre dia, si t'he dit la plorera que em vaig fotre amb Toy Story 3... Tremenda.
1: No, a veure, jo també he plorat. O sigui, jo amb Sex Education, la segona temporada, al final de tot... Uf! Més mal que comèdia. Jo la que també vull mirar hasta Netflix és Así aprenderás.
4: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
5: ¿Yo?
6: Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
7: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
6: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
7: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD...
8: A ver, un segundo.
7: Jamás descansará.
9: Como inspector de la oficina, pienso hacer que este instituto... aprenda la lección como es debido.
1: Uns inspectors insòlits entren en escena en els col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte. Jo crec que m'enfadaré veient-la, però...
2: Ai.
1: No va ser res. Fa bona pinta.
3: Res. És una sèrie.
1: Sí, saps què passa? És que jo m'estic adonant que les escenes que no m'agraden, me les salto.
2: Ah, ui, això és una mica...
1: Això a nivell psicològic s'hauria d'estudiar. Vull dir, el psicòleg a veure què em diria, però me salto.
3: Molt bé,
2: bueno, està
1: si
2: bé.
1: No, o sigui, si no me vull enfrontar a lo que ha de passar, fora.
2: Però llavors, o sigui, te l'has de saltar fins a un punt determinat, perquè si te saltes de més, llavors no saps el que ha passat.
1: És que... més indiferent.
2: I llavors potser no miris aquella sèrie, no?
1: No, però no sé, hi ha escenes que no tinc la força d'afrontar-les.
2: Vale,
3: fes-ho com vulguis.
2: Després arribarà al final de la sèrie, però escolta, així, aquest per què va morir? No sé, com és que ja no hi és?
1: També és veritat.
3: Tampoc t'importarà gaire perquè t'ho has saltat.
1: Sí, sí, és que no. A veure, Sergi, la següent. És que jo t'he dit moltes vegades que l'has de veure.
3: Jo aquesta l'he ficat sabent que ni de conya la miraré, però com que porto com a 10 anys intentant començar-la, doncs aquest estiu també...
1: Encara hi és, per això?
3: Sí, ho he confirmat. Ah, vale. La van treure i la van tornar a ficar.
1: Ah, sí?
3: Crec que sí.
1: Bé, doncs a veure si...
3: Que no la miris tu, eh?
10: Ballo de llisets.
3: Porto molts estius en el meu objectiu, no s'ha assolit enguany. Suits.
11: I know life has been hard for you, but you're not a kid anymore. And I want you to promise you're going to start living up to your potential.
12: You are looking at the best closer this city has ever seen.
13: Closer, huh?
14: One-time deal. I want 25. Take it or leave it.
15: I'll take it. There's a briefcase in my room. Pick it up tomorrow. Take it to room 2412.
16: The Chilton Hotel on Park Avenue.
17: Done. We're going to need to streamline this.
1: 9 temporades, eh?
3: 100, sí. Quants? 134 episodis.
1: Val molt la pena.
3: Ja, jo sé, no, no. És a dir, a part...
1: T'agradaria.
3: És que no, però és que jo tinc claríssim que aquesta sèrie m'agradarà quan la mira.
1: Sí.
3: Tinc claríssim.
2: Però no és el moment, no?
3: No trobo el moment. Ah. El moment sí que ho és, no trobo el moment de mirar-la. Vull dir...
1: Però jo crec que és, o sigui, és molt llarga, jo vaig estar un any, però no es fa pesada. O sigui,
3: que
1: no
3: passa és que... No, si...
1: Dius, mira, s'ha acabat el dia, em toqui una
3: sucs. Sí, jo sé que no em farà pesada, però com ja he dit més un cop, tampoc tinc massa temps, i com que de tant en tant me surten coses de 3 capítols, 5, tal, doncs ja. Miro això, perquè penso, ho miro i ho acabo.
1: És més productiu, això, és evident.
3: Llavors, és a dir, el que vindrà ara serà el que segurament miraré aquest estiu, perquè el documental Rafa Nadal són 5 capítols, el d'Allen Iverson són 3 capítols, llavors això és el que miraré aquest estiu. Però Suits ho acabaré mirant i no passa res, no hi ha pressa. Ja està acabada, per tant.
2: I tant.
3: Un cop acabada, doncs...
2: T'anava a dir, no marxarà enlloc, però bueno, potser sí, vigila.
3: Bueno, però si marxa en un lloc anirà en un altre.
2: Sí, exacte.
3: És a dir, Suits ja sempre estarà en alguna de les que tinc jo, no en tinc cap mena de dubte. Sí. Però, qui sap, potser arribo al setembre i us dic, he vist 2 temporades.
1: Sí.
3: Veurem. No, acabar-la no, és impossible.
1: Ni de conya.
3: No tinc temps, material per fer-ho, però veurem què és el que passa.
2: Si tu proposis, en 2 mesos...
3: Que no m'ho vull proposar.
1: 2 mesos mirar Suits. No.
3: Home, jo en 2 mesos no puc mirar 134 capítols.
2: Si t'agrada... Si jo m'agrada una sèrie, miro més d'un capítol al dia.
1: Bueno, però és que ni així.
3: Però és que 134...
1: 134, vull dir, que no has de fer res en tot el dia, només
3: són 2 mesos. Mirant 2 capítols al
2: dia. Sí pot, creieu-me. Sí
3: jo pot. No és una cosa que em vulgui proposar, lluny de fer-ho estic.
2: Creieu-me que sí pot. Feu-me cas.
1: Bueno, no sé... Sortiu a la piscina i banyeu-vos en comptes de...
2: No, això també, però hi ha temps per tot.
1: Hosti, no sé. A veure, Ivan.
2: A veure, va. Anem amb les propostes animades i ja amb les noves temporades, de sèries que segueixo any a any.
1: Vale.
2: I anem amb King of the Hill, el rei de la colina.
0: Pero se ha vuelto el mismísimo puto rey, tío.
5: Uy, vale. Un abrazo, ¿vale? Qué emotivo.
10: Ha sido duro no teneros por aquí, Hank. Me he abandonado un poquito.
13: El mundo ha cambiado, papá.
5: No sé cómo se le parte la cara a alguien por Zoom, pero lo averiguaré. Ah, vale. Eso es un...
18: No se preocupe, los dos son multigénero.
5: Ajá. ¿Somos multigénero?
2: ¿5 estrellas?
5: Voy a darte 4.
2: King of the Hill, sèrie molt mítica.
1: Mitiquíssima.
2: Que aquí a Espanya no va tenir, evidentment, el mateix impacte que va tenir al seu país, als Estats Units. És una sèrie de Fox, del típic line-up de sèries animades, Padre de Família, Los Simpson, etc, etc, etc. Per què la destaco? Primer de tot, perquè m'agrada... O sigui, perquè després de molts anys de ser Lost Media a Espanya, aquesta sèrie... ha tornat a Disney Plus ja amb la seva... totalment, o sigui, sencera. Per què dic això? Perquè la temporada passada van estrenar la temporada 14 com a temporada de regreso i només a Disney Plus a Espanya estava aquesta temporada, per tant era raríssim. Uh-huh. Ara ja tenim la sèrie completa, jo us recomano que us la mireu i jo el que faré és, doncs això, seguir aquesta sèrie ja temporada a temporada. Doncs això, la sèrie es reprèn, és una família que viu a Harlem i reflexen, és un poble fictici de Texas i reflexen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges sense estar tremendament passats de rosca, com passa, per exemple, amb altres comèdies animades com Padre de Família o Los Simpson o tal. És molt més costumbrista, molt més normal. Quan veus un capítol, dius, no entenc per què això fa gràcia. Quan mires 10 capítols, t'hi pixes de riure, de veritat us ho dic.
1: Buah, si m'he d'esperar 10 capítols per riure...
2: No és res més que t'hi has d'acostumar al ritme d'aquesta comèdia perquè no és com totes les altres, no és com la idealització que ja tenim de les comèdies animades de Fox.
1: Bueno.
2: Dit això, la nova temporada de l'any passat reprèn quan, després d'estar 10 anys vivint fora dels Estats Units, tornen i s'hi troben amb tot el progrés que hi ha hagut amb aquests anys. Sí, sí.
1: T'has fet mal?
3: No, això el micro.
2: El micro s'haurà fet mal, sí.
3: El micro.
2: Doncs això, King of the Hill, temporada 15, aquest estiu a Disney+, que a més crec que tiren els 10 capítols de cop.
1: Perfecte. Ah, això a tu t'anirà bé.
2: M'encanta. En una setmana ja la tenim rematada, veus? Fes la següent.
1: Doncs jo també vull mirar Les dues cares de la llei.
19: No tenemos mucho tiempo. Si quieres salir, préstame atención. Soy la única que puede salvarte.
20: Los criminales que nos vean deben estar encantados. Si la contrato, podría salir indemne.
21: La sociedad está jodida con gente así.
19: ¿Jodida según quién? Mis clientes están contentos.
4: Si la eliges, estás confesándole al mundo que eres el culpable de todo.
21: Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
19: Deja que sea tu abogada.
1: En aquest cas, inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
3: Molt bé.
1: O sigui, les estic dient totes que hi hagi bastanta violència.
3: Ja t'estic veient.
1: Sí.
3: Bueno,
1: com
3: deia l'Ivan
1: no
3: abans, és un bon moment perquè miris aquestes sèries per evitar que matis tu algú físicament ni a la vida real.
1: Exacte, exacte. Llavors, tu, Sergi...
3: Quants minuts ens queden?
1: 6.
3: Vale, jo, mira, faig una cosa.
1: És que ara... Pot ser que no tinguem els trailers?
3: Jo de Bear l'he tret, segurament.
2: Ah, sí, hi havia una que no hi era.
1: Ah, sí.
2: Que és The Office.
3: Sí, no l'he ficat perquè ja he pensat que no hi havia temps de tot. Jo ara aquí tinc 3 blocs. Me'n vaig, te'ls canto i anirem a l'últim per tancar, vale? Primer, una mica d'esports, 2 documentals que tinc pendents perquè tinc interès en el documental de Netflix de Rafa Nadal, que com he dit són 5 capítols. És un esportista que sempre m'ha quedat l'atenció. I Allen Iverson, jugador de bàsquet, que ja fa uns anys que està retirat, sobretot dels Philadelphia 76ers. I està Prime Video i té 3 capítols. Aquests, segurament, doncs, en qualsevol moment me'ls miraré. I tinc claríssim que abans del setembre acabem The Office. Tinc 0 dubtes de que això passarà. Estem ja al final de la temporada 7. Per tant, me'n queden 2.
2: Ara són les durilles, ara es fan costa amunt una mica.
3: Jo crec que van ser les primeres les que se'n van fer més costa amunt que aquestes.
2: Pues espera.
3: I per tant, doncs, l'acabarem segur, The Office, i cosa que em farà molt content. I he ficat aquestes dues, bàsicament, perquè són sèries que tindré cada setmana el seu capítol en les properes setmanes, La Casa del Dragón, que ja han tret el primer capítol, i The Bear, que si no l'han tret ja, poc els hi queda per treure el primer capítol de la 5ª i última temporada.
22: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music?
23: It's our last day. We're out of time.
24: I'm not giving up. We're gonna keep operating.
25: Richard, I am selling the building.
26: Only love. Make it rain.
27: Dispatch. Restaurant is flooded.
28: Deliveries cut us off.
29: We're gonna run out of food.
1: Jo no l'he vista, eh?
3: No cal. No cal que la miris perquè si la vols mirar tota, són 5 temporades amb aquesta última i crec que no...
2: I la diferència de durada dels capítols de vegades és molt dispar entre uns i d'altres,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, no, crec que...
2: És una sèrie que indueix, a més, molta ansietat, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, jo és una sèrie que... Hem començat dient el que volem veure aquest estiu. Jo no la vull veure. Però
2: l'has de veure, no?
3: Però com que és l'última temporada i m'he menjat 4 mojons, doncs em menjaré el 5è i endavant.
1: Molt bé.
3: Me n'he menjat 3. Primera temporada està molt bé, realment.
2: Sí.
1: Molt bé. Ivan?
2: Pues acabarem l'estiu mirant Futurama. La nova temporada. No sé si has de tirar la cinta. Ahí está.

0: previsiblement l'última temporada de Futurama un altre cop. Uh-huh. Veurem amb el que queda la cosa, perquè Hulu encara no ha anunciat renovació, però la meva teoria és que potser torni a Fox com ha fet American Dad. Seria un tancament de cercle preciós, perquè va començar a Fox, va anar-se'n a Comedy Central, després a Hulu i ara tornaria a Fox. Seria bonic. Però bueno, jo de moment conto aquesta temporada com la temporada final, que ja ho hem viscut tres vegades, i bueno, a veure, creuarem els dits. La temporada passada va estar superbé a nivell de qualitat i no espero una altra cosa respecte a aquesta.
1: Molt bé, doncs les meves dues últimes les repassem sense tràiler. El polígamo, Joy, molt popular en les xarxes socials, sembla l'exemple ideal de felicitat conjugal, però fins que les conquistes del seu marit infidel desencadenen una gran crisi. I T'encontraré, és la nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria estar viu i haurà d'escapar de la presó per destapar la veritat.
2: Molt bé. I això són bones sèries, que... Judit?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Assassins i amor.
0: Bueno.
1: Una mica bastant lligat.
2: Sí. Mira, ara són els llibres que més m'agraden. Ara me n'estic llegint un intent. És que a més és això, a mi l'estiu em porta més a llegir que a mirar.
1: Sí.
0: Bueno, és que també un llibre te'l pots emportar.
2: Em porta més a llegir que a mirar, la veritat.
1: Sí.
2: Però...
1: una miqueta de cada.
2: Sí, hi haurà temps de tot. Sobretot, no ens hem d'agobiar per haver de mirar coses.
0: No,
1: si no,
0: les no
1: podem
0: t'has mirar, de posar deures. No,
2: si no les podem mirar, doncs no miris. I si no les pots llegir, no les llegeixis i... l'estiu...
1: descansa.
0: I ja no només és...
2: són
0: ja...
2: els dos únics mesos a... que realment són tres setmanes per nosaltres. Perquè, sí. Canvi, a mi,
1: i dona gràcies.
2: Dir, són tres setmanes dels 365 dies de l'any que estem tranquils. Doncs, tranquil·litat màxima en tot el que es faci.
1: Doncs sí. Doncs ho deixem aquí.
2: Que tenim un missatge. És un consell de Generalitat de Catalunya.
1: A govern de tothom. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries 2 a Ullida Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu del gran Roy Orbison amb una de les seves millors cançons, In Dreams, en somnis, que el director David Lynch va utilitzar a la seqüència que és l'epicentre emocional del film Blue Velvet, Vellut Blau, protagonitzat per Isabella Rossellini, Dennis Hopper i Laura Dern. Roy Orbison serà el nostre convidat d'avui per tres raons. Perquè és tot una llegenda, perquè aquest 2026 és el 90è aniversari del seu naixement i perquè va ser un cantant i compositor d'un talent formidable amb un munt de balades que han esdevingut clàssics de la història de la música lleugera que podem trobar a la banda sonora de dotzenes de pel·lícules. Orbison havia nascut el 1936 a Texas i les seves cançons expliquen històries emotives que parlen de sentiments, d'amors fallits, de males jugades del destí. In Dreams, per exemple, parla d'un amor perdut. Ell explicava que la cançó se li va acudir dormint, en aquella franja de temps just abans de despertar-se del tot. Li va semblar que era bona, s'hi va posar i la va enllestir en només 20 minuts. La cançó que ara sentirem la va gravar 5 mesos abans de morir, però no es va publicar fins l'any següent, quan ja era mort. California Blue.

California Blue, de Roy Orbison. La música de Roy Orbison era considerada operística i fins i tot se'l coneixia com el Caruso del rock. Una de les característiques del seu estil és que s'allunyava del prototipus dels rockers de l'època, que volien oferir una imatge molt masculina, molt mascle de si mateixos. Orbison, en canvi, feia lletres que mostraven la seva fragilitat. Per començar, el seu aspecte no tenia res a veure amb un cantant pop. Tenia la cara rodona, molt pàl·lida, era curt de vista i els vidres de les ulleres que duia eren tan gruixuts com un cul d'ampolla. Però tenia una veu mesurada que podia passar sense esforç del xiu-xiueig al crit. Normalment, les seves cançons començaven en un to baix, com aquell qui parla, i a poc la veu s'anava posant tràgica. Un altre aspecte de la seva personalitat era que duia un vestit molt senzill, com comprat a les rebaixes, i cantava i tocava la guitarra sense moure's un sol mil·límetre. Estava estàtic a l'escenari i ni tan sols movia el cap. L'únic que movia era un peu per marcar el ritme. Res més. I ves per on, la gent es tornava boja amb ell. Mentre els altres cantants no paraven quiets a l'escenari per retenir l'atenció del públic, Orbison feia l'estàtua, els hipnotitzava i l'aplaudien com bojos. L'any 1960, Orbison va compondre una cançó que va intentar vendre-la al seu amic Elvis Presley, però aquest la va rebutjar. I aleshores Orbison la va cantar ell mateix. I ves quines coses, va ser la cançó que va estar més temps a les llistes d'èxit, de totes les seves. Exactament 24 setmanes, mig any. És una cançó preciosa. Only the Lonely.

Quan Orbison va gravar Only the Lonely tenia 24 anys. Estava pelat com una rata i es guanyava la vida cantant en festes de poble. Va ser just aquesta cançó la que el va fer famós. De fet, a Elvis li agradava molt, tot i no haver-la volguda. Va ser ell qui va presentar Orbison la que seria la seva primera dona, Claudette. Van estar junts 9 anys fins que Claudette, amb només 25, va morir en un accident de moto. Per si fos poc, 2 anys després, mentre estava de gira, Orbison va ser informat que la seva casa s'havia cremat i que els seus 2 fills grans havien mort en l'incendi. Això el va col·lapsar i durant un temps va ser incapaç d'escriure cançons. Després va conèixer la que seria la seva segona dona, l'alemanya Barbara Jacobs, que va estar amb ell fins al final. Roy Orbison va morir el 6 de desembre de 1988 quan tenia 52 anys. Aquell dia va anar a casa de la seva mare, va estar xerrant amb ella, va anar al lavabo i mitja hora després, com que no sortia, la mare el va cridar i el va trobar a terra. Havia tingut un atac de cor. L'any 1990, el nom de Roy Orbison va ser descobert per la gent jove gràcies a la pel·lícula Pretty Woman, amb Richard Gere i Julia Roberts, perquè incluïa la cançó a la banda sonora. Aquesta cançó va néixer de la següent manera. Orbison i un altre músic estaven assajant en una habitació de casa. De sobte va entrar-hi Claudette, la dona d'Orbison, per dir que se n'anava a Nashville. Orbison li va preguntar si tenia diners i abans que ella respongués, l'altre músic va dir a una noia bonica mai no li calen diners. Doncs bé, 40 minuts més tard, partint d'aquesta frase, Orbison ja havia escrit Pretty Woman. Se'n van vendre 7 milions de discos i pel que fa a la pel·lícula va tenir un cost de 14 milions de dòlars i en va recaptar 463. No cal dir res més, oi? Doncs l'any 2018 se'n va fer una adaptació musical a Broadway. Però tot això, com dic, són coses que Roy Orbison no va veure mai, perquè ja era mort. Tanmateix, la seva obra és viva i nosaltres l'hem recordada en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so. Una vegada Orbison va dir: la gent em pregunta sovint com m'agradaria ser recordat. I jo responc que simplement m'agradaria ser recordat. Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie, en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Son tiempos convulsos.
2: I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
4: Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
3: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
2: Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
3: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
2: La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
5: If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
2: També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
5: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
2: Torna l'agent de la CIA, interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
4: Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
2: Des d'aquest dimecres a Netflix hi estrena la tercera temporada de Mi Otra Yo.
6: ¿Tienes hermanos?
4: Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
2: Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a 3 amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar.
7: The question we asked ourselves a year ago has become even more urgent.
2: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
8: Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deepfakes in real time.
2: Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseix el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
9: If we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
2: A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
10: El reino de la tierra al fin va a caer.
2: Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
11: Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
2: Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on 2 germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
12: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
13: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
14: Richard, voy a vender el edificio.
2: Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la 5ª temporada de Bear.
15: Estamos mal. El restaurante está inundado. Nos han cortado los repartos.
16: Nos vamos a quedar sin comida.
2: En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
17: Nos superan en número y armamento.
18: Can bring the rain.
17: No tenemos dinero.
18: That fall.
17: Pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder.
2: Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
6: We threw a rod. Get comfortable.
18: It's gonna be a while.
6: He's got the wrench. He's... No. We gotta wait what? Here. We gotta wait about? On the plane. Yeah,
2: I aquest dissabte a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicidad.
19: Yeah. For 5 hours? Are you crazy?
6: This is the airplane experience.
19: Yeah. It's not a good experience! What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
2: A través d'esquets d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle. Però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de la sèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La maldición de Widow's Bay.
20: Soy Tom Lofty.
21: Encantado, Tom. Arthur.
20: ¿Te apetece tomar un café?
21: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
20: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Comencem parlant de la trama. La ficció comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
20: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
21: ¿Hubo canibalismo?
20: No. No creo que sea cierto.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
21: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
20: ¿El qué?
21: Que aquí pasan cosas malas.
2: Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit plegat de personatges obscurs.
20: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
20: Cuentos de viejas. Me parece encantador.
2: Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
22: ¿Sabes algo de una arpía? Todos los marineros saben la historia de la arpía. Au. Au.
2: Menció especial mereixen les interpretacions, i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin com a ajudant.
22: Llegó a la costa y conoció a la arpía.
2: La maldición de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és, en definitiva, una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mesclar misteri, terror i comèdia i, amb èxit, aconseguim posar-nos els pèls de punta.
22: No lo entiendo. ¿Cómo te mueres? Se sube a la cama y se te sienta en la cara.
2: En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
20: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen, ¿verdad? Ya está, eso es todo.
23: Díselo, Shep Clark.
20: Esta es una reunión privada, Edwin, gracias.
23: Ciérralo todo. Para empezar.
24: Tienes toda la razón.
20: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
24: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
23: Se lo ha llevado la niebla.
20: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
23: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
20: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
23: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
20: Ah, ¿te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
23: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
20: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
23: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Sepp y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
20: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual.

0: sabes? Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
1: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la Lírica de la Xarxa de Comunicació Local. La d'avui és una obra que es considera la precursora de les escenes de la bogeria. Es titula Nina, o sia, la pazza per amore.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Nina, o sia, la pazza per amore, és a dir, Nina, o la boja d'amor, és una òpera definida per l'autor com comèdia in prosa et in verso per música, dividida en dos actes, amb música de Giovanni Paisiello i llibret en italià de Giambattista Lorenzi, tot i que basat en la traducció italiana de Giuseppe Carpani del llibret de Benoît Joseph Marsoyer, de títol homònim. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 25 de juny del 1789 al Teatro del Reale Sitio di Belvedere, a Caserta, a Itàlia. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, esclar, Nina és la nostra protagonista, una noia dolça, filla del comte. A causa de la suposada pèrdua del seu estimat Lindoro, ha perdut el cap i ens representen completament boja, un paper aquest per soprano lírica o lírico-lleugera. El comte és el pare de Nina, a qui li va intentar imposar un matrimoni amb un home que no estimava, un fet que se'n penedeix a l'inici de l'òpera, paper aquest, el del comte, per baix. Lindoro és el promès de Nina, que suposadament ha mort, però que al final de l'òpera apareixerà de nou. Aquesta aparició curarà de la bogeria a Nina, un paper per tenor lleuger, per bé que tan sols apareix a la fi del segon acte. Giorgio és el vell tutor del comte, un personatge optimista que intenta minimitzar la tragèdia de Nina, paper per baix còmic. I Susanna és la governanta de Nina, paper secundari per soprano lleugera o lírico lleugera. L'escena de Nina, o sigui, la pazza per amore, va ser un autèntic èxit. A més, va estar revestit de caràcter d'esdeveniment nacional, ja que hi estaven presents les principals autoritats del regne, i fins i tot la reina Maria Carolina. La primera representació pública va ser al Teatre dei Fiorentini de Nàpols, a la tardor de 1790. Posteriorment va viatjar a Viena, aquell mateix any, on Lorenzo da Ponte en va revisar el llibret i el compositor Joseph Weigel va afegir nous números cantats. L'any 1791 es va presentar a París amb un arranjament dels recitatius fet per Luigi Cherubini, que també va afegir-ne un ari original. Aviat Paisiello va produir les seves pròpies versions, en primer lloc dividint l'acció en dos actes i després substituint el text parlat per recitatius. La versió definitiva es va estrenar a Parma l'any 1794. Es tracta d'una comèdia sentimental, amb números musicals i diàlegs parlats, amb una perfecta equidistància entre el caràcter de l'òpera còmica, l'òpera bufa i del drama musical. A més, Nina pot considerar-se la precursora de l'òpera semiseriosa, estil en què adquireix una importància cabdal la descripció dels sentiments. El drama en si, la suposada mort de Lindoro a mans del seu rival, és deixat de banda i només apareix a l'inici de l'òpera com una narració de Susanna. Així, la resta de l'òpera tractarà de les seves conseqüències domèstiques, íntimes i, en particular, les situacions més patètiques a què es veu abocada la pobra Nina, a la que la mort del seu estimat l'ha portada fins a la bogeria. Pot dir-se que aquesta òpera inaugura el recurs que compositors posteriors experimentarien fins a límits impensables en aquell moment, en allò que a dia d'avui coneixem com a escenes de la bogeria, que especialment Donizetti i Bellini farien referència de la seva creativitat. Sabent això, anem a fixar-nos ja en l'argument i els moments musicals més destacats d'aquesta òpera de Paisiello, Nina, o sia, la pazza per amore. Ens situem a l'inici de l'acte primer.

A l'inici de l'òpera ens hem de situar als jardins del Palau del Comte, el pare de Nina. Els camperols es lamenten del destí d'aquesta, la filla del comte Nina, que ha embogit, i pregunten a la seva governanta, Susanna, el motiu de la seva follia. Susanna els explica que Nina estava promesa a un jove a qui coneixia des de petita i de qui estava enamorada. Es tracta de Lindoro. Però el comte, codiciós, va decidir casar-la amb un home més ric. Lindoro va citar Nina per acomiadar-se i el nou promès, trobant-los plegats, va travessar Lindoro amb la seva espasa, deixant-lo estès en un bassal de sang. El pare li va demanar a Nina de reconèixer com a marit l'assassí del seu estimat i això va fer caure Nina en un estat de deliri. Sovint pensa que Lindoro és encara viu, que es troba de viatge i que aviat tornarà a reunir-se amb ella. El comte, per altra banda, està ple de remordiments i expressa que faria qualsevol cosa per aconseguir guarir la ment de la seva filla. Ho canta des d'una gravació en directe de l'any 1999 al baix Michele Pertusi, sota l'atenta direcció de Riccardo Muti.

che mi addormento, e si grave il mal che provo. Ma giro incerto.

Després d'aquesta escena apareix Nina i es lliura a una llarga escena de la bogeria preguntant-se per què no torna el seu estimat. És Marina Volgan.

Algunes camperoles intenten consolar a Nina cantant, però quan la jove veu el pare no el reconeix. Això sí, es mostra irada amb ell i l'acusa de ser la causa de la seva dissort. Només un pastor que canta acompanyat d'una cornamusa pot entendre-la. Finalment, les camperoles la convencen per acompanyar el pastor al poble. I aquest és el final de l'acte primer en el que intervenen Nina, en la veu d'Anna Caterina Antonacci, Susanna és Donatella Lombardi, el comte Michele Pertusi i un pastor Giuseppe Filianotti, tots dirigits per Riccardo Muti amb l'orquestra del Teatro a la Scala de Milà.

seguim els moments d'òpera de la xarxa de comunicació local, resumint l'òpera Nina Ossia la Pazza per Amore de Paisiello, situat ja, com dèiem, a l'acte segon, que es desenvolupa al mateix entorn en què l'anterior, al Jardí del Comte. Tal com acabem de sentir, Susanna intenta consolar el comte, que està desolat per l'estat de la seva filla. En aquest cas sentíem a la soprano Fiorella Pediconi, dirigida per Richard Wallinch, en una gravació de l'any 1989. Apareix ara un alterat Giorgio, el vell tutor del comte, que gairebé no pot articular paraula, i és que arriba amb la notícia que l'Indoro ha estat vist pel poble. Giorgio és el baix còmic Giorgio Surian.

Aviat l'indor arriba a la presència del comte, que li dona mostres d'afecte i l'anomena fill davant l'estupefacció del jove. El comte el posa al cas de la malaltia de Nina i ambdós acorden la manera de tornar a la jove a la raó. El jove l'indor és el tenor peruà Juan Diego Flores sota la direcció de Ricardo Muti en una gravació en directe al Teatro a la Scala de Milà.

Nina torna del poble fins a la residència del comte. Inicialment, no reconeix l'Indoro i el confon amb un amic d'ell. No obstant això, l'interès i la sorpresa de Nina augmenten quan l'Indoro li explica fil per randa la seva història d'amor compartida. Finalment, l'Indoro conclou la seva narració mostrant-li a Nina una armilla que ella mateixa va brodar-li. En aquest moment, Nina el reconeix i recupera l'enteniment. Nina és Anna Caterina Antonacci i l'Indoro, el tenor Juan Diego Flores.

0: Finalment, i després de tants patiments, la parella podrà unir-se en matrimoni amb la benedicció del comte i entra l'alegria general de tothom allà present. I així és com acaba l'òpera Nina, o sigui, La Pazza per Amore, títol d'aquesta setmana als Moments d'Òpera, un títol de Giovanni Paisiello. Nosaltres, ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ruta 66.
2: Hola, família, benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui, últim programa d'aquesta temporada. I el que farem és repassar un munt d'èxits, el que jo mateix he titulat com el playlist de la meva vida. Soc en Pitu Dos Santos i espero que t'agradi la selecció musical d'aquesta setmana. Podria punxar un munt de cançons, però el temps només ens dona per escoltar 13 èxits del rock i de la música country que m'han acompanyat al llarg de la meva vida. Vinga, comencem!

You Shock Me All Night Long, himne emblemàtic del AC/DC de l'any 1980. Forma part de l'àlbum Back in Black, el primer amb Brian Johnson com a vocalista. Continuem amb el gran èxit comercial de l'any 1989 del mític Alice Cooper, un dels videoclips més punxats per la MTV. Parlem del hit Poison.

Heat of the Moment, any 1982, la cançó més exitosa de la banda de rock progressiu britànica a Àsia, inclosa en el seu àlbum de debut de títol homònim. Més hits del passat, que formen part del playlist de la meva vida. 1976, també l'àlbum de debut dels històrics Boston, amb l'icònica More Than Feeling.

Run to You és per mi la millor cançó de tota la discografia de Bryan Adams, inclosa en el primer àlbum que vaig conèixer d'ell, Reckless, 1984. I ara Bruce Springsteen, amb un track que forma part del seu vuitè àlbum d'estudi, Tunnel of Love. Parlem de l'any 1987. És una cançó que em va acompanyar amb la motxilla per anar de vacances durant aquell estiu d'aquell any. La cançó porta per títol Tower Thunderest.

Take It Easy, single de debut dels Eagles, 1972. És una de les cançons pilars del country rock de la història. Composició de Jackson Browne i Glenn Frey. I ara donem un salt en el temps fins al 2010, amb Kid Rock i el seu primer àlbum de Southern Country Rock. Aquell any sortia Born Free.

Red Dirt Road, la meva cançó preferida de country de tots els temps, pertany al duet Brooks & Dunn, composició i veu increïble del mestre Ronnie Dunn, any 2003. Continuem amb el playlist de la meva vida. Ara ens anem al 2007 amb el rocker John Mellencamp, que cada cop s'endinsava més cap a l'americana music amb Our Country.

It's Raining Again, una de les cançons que escoltava abans d'anar a col·legi l'any 1982. Pertany al Supertramp, cançó inclosa en l'últim disc amb Roger Hodgson com a vocalista. Més cançons de la meva joventut i infantesa en aquest programa acomiad de la Ruta 66. L'Electric Light Orchestra l'any 1981, és a dir, la banda de G-Flying, em va cautivar amb aquesta cançó anomenada Hold on Tight.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el programa de comiat de la Ruta 66. Han sigut 17 anys d'història radiofònica, setmana darrere setmana. Gràcies a les més de 60 emissores de parla catalana que heu passat al meu programa, a la xarxa i sobretot a Ràdio Vilafant i el seu director Toni Guerrero. Faré una temporada sabàtica i potser tornaré. Tancarem el programa d'avui amb una del 87, un any ple d'il·lusions, de majoria d'edat, per mi, i d'esperança en el futur, amb els Pink Floyd i la cançó On the Turning Away, marxo. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu de Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content
4: de seguir? Convidat o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal.
2: Sí, sí. Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
4: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península Ibèrica, i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben. Ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
4: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes... Vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga, no? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: en una cova.
1: Correcte.
0: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable. Que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part. No? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el guió l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de l'Ende d'aquest programa.
1: Molt bé, doncs Alberto, qui és Ende?
0: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
1: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
0: A veure, no era la tònica general, no? Sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent. No? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns. Quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. Bueno, són aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim, per exemple, Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, aquella, els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la caligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i alguna cosa, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno.
1: Però bueno.
0: Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres o només la còpia, o només, no?, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació i, per tant, l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
0: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està ja fent miniatures...
1: Pensem que m'esperava Ende, que estava pintant figuretes.
0: Clar,
1: de visigots, Alberto?
0: No, això no, tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures, és a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
1: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones.
0: Clar que sí, sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius, que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Mm-hmm. Realment no ve d'aquí la paraula.
1: Me catxi.
0: Fer les miniatures medievals no és perquè fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. I llavors les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida, pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
1: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
0: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic. Sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona, així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Lievana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... Raro.
1: Una mica redundant, no?
0: No, però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents, per un llibre de l'any entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment, altres, com el Beat de Girona, són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tots es parlen de l'Apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra... De Cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 Beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest Beat il·lustrat per Ende, que es troba a la Catedral de Girona, ja veurem que a més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els Beats que es conserven.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa. Què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? En castellà veurem que aquests comentaris de l'apocalipsis, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I, de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780. No? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, a més, dèiem, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels beats. Es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. Per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans.
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Que jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsis que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba, l'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, projecte polític, que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot. No? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i per tant estem recuperant i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no? Que vinculen la figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? O estem no és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no? A finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis i el posen de moda quan es converteix en el catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text que els, en què els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat, no? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de Beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí. I no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i bellaments decorats. No? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art. No? Si no, si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, pues, què sé, tampoc ho era. Tampoc
0: cosa.
1: Hi havia tanta gent a la península ibèrica al segle X. Vull dir, en una balança, 30 i pico manuscrits.
0: A veure què
1: posem. Fem el joc del tramvia. En una balança. 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, que serà l'avançada visual del romànic, o...
0: Poca cosa.
1: 3.000 persones.
0: Res.
1: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no?, i les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i ens has començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos, mm-hmm, i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
0: No.
1: Això és un altre monestir que dona mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No, res.
1: Bueno, és una broma que fijo. És una referència que, com el meme del Capitán América... agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé. Suposes bé, Alberto. Sí. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara.
0: No pot ser.
1: A Zamora. I de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que... de cop i volta dirà, jo no m'he fet cristià per això. que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
0: Oh.
1: O, com es diu, és un monasteri dúplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. No? Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats, o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns, com per exemple l'escriptorium, no? L'escriptori monàstic. El lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme de monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. I, de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
0: Wow.
1: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
0: sí, sí, sí,
1: una
0: sí,
1: mena
0: sí.
1: de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
0: I que la màgia passava a l'escriptori.
1: Com una, sí, com una mena d'allò de bam, 600 per 600, com una mena de, això si 3CAT agafa la idea, mirem-ho. Si ara fan realities de tot, pues, fem com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies...
0: On els posaries?
1: El Collell, per exemple.
0: El Collell, clar.
1: On anem com a... Bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. jo què sé, els dopes de MDM... I ho graves, i a veure què passa.
0: A veure què passa, no?
1: Què passa. Bueno.
0: Ua, veia il·luminacions que surten.
1: Clar, després és normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
0: Sí, moltes, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
1: Doncs déu-n'hi-do. En un context molt concret, però durant els segles 9 i 10, són freqüents. Sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims, al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Millán de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real, a Aguilar de Campó, a Palència, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea... No? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? L'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que ha de ser un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que, els deodats, no? Aquesta gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàsia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat en el bon sentit de la comunitat.
0: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
1: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto...
1: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga... Qui és el colofó de l'obra?
1: El colofó, encara avui, no? en els llibres impresos, és l'anotació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió. No? Jo, aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. ¿Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana
0: i
1: pots morir en qualsevol moment, sí, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu, i on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix. No? Penseu que la còpia d'un llibre a un escriptori monàstic era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària. No? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que es segmenti la producció dels llibres, es fa com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues, si puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba. No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries, de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no?, domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per algo que m'havies preguntat, que és sobre els colofons.
0: Exacte.
1: Això, que, quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'enllestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies d'acabar aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què, i a vegades els copistes que estaven allà, era com l'espai de llibertat últim, no, ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic, o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de, bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi. No?
0: Brutal.
1: Serà.
0: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què hi diu? És tan original?
1: Bueno, diu literalment això.
0: A veure.
1: Diu, no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia, en el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel Prevere Sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No? Diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquesta és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no?, i ha projectat les miniatures, i aquesta és la persona que l'ha ajudat.
0: No? Com, bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
1: Sí, i aquí, però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, som gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega. No? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no?, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
0: I aquí
1: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no?, que és una persona que es diu En, i que de Pintrix, no?, és una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no?, sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no?, com Imperatrix. No?, Gladiatrix, Dominatrix, no?, aquelles coses, doncs de Pintor, Pintrix.
0: Que és el que passava als escriptoris.
1: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Jo ja tens cadena en un espai tancat i humit, pues, ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 1970, bueno, i algú. Falten 1000 anys, no pots jugar, no pots ser una jo què sé, una clèriga, no?, de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda, Eude. En comptes d'Ende. A mi, més ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o... Ah, com... Treballem sobre el 8 perquè la documentació d'arxiu del segle de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època és pràcticament inexistent. Llavors, dona igual com es digui. No? Aquí hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom. El colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
0: I quines són aquestes coses?
1: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor. No? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta. No? Ah, el nom, No, bueno, l'important aquí, és com digués aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir, en un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
0: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
1: Sí.
0: Perfecte,
1: sí.
0: Següent pregunta.
1: En aquest programa ens
0: Martí,
1: inventem
0: toca.
1: Les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? una perspectiva òptica, les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un pantocràtor o una majestas domini, Déu és molt gran, i els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura, i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a l'edat mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre com abans apareguis, més important ets. No? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer. No? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat. No? I aquest prevere m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
0: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Ametri van realitzar el Beat de Girona?
1: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, pues, evidentment, els oients ja saben que no es pot respondre. Però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
0: Molt bé.
1: Podem, precisament, perquè aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I precisament, jo us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats. Vale? Doncs, precisament, en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys, apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Amb autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu preguntar-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu, el llegim i el compartim.
0: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
1: Vale, doncs, diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on a Materi, fixeu-vos, a Materi és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és del una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Ametri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no especifiques i 4, o sigui, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No? És aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no? del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia forçant la vista amb productes químics allà encorbat, un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena, medieval sempre portant la contrària, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale. Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, mestre Magius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Magius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. la mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis engestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fixem-nos fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, bueno, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no? havies ascendit, eres l'ancià, no? Magius, no? La mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, bueno, t'arriba la mort, vas a creues al mar i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu: com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Fins també, que únic, no? Que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
0: És, bueno, m'ha semblat brutal, o sigui, és una descripció com super... bueno, molt interessant.
1: Molt de verídica.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt personal, molt de dins.
0: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
1: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. Del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat només, no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia o qualsevol, busqueu i colofó, Beato de Tàbara, on Amateri es dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no? M'ha tingut aquí, este soy yo. Es dibuixa a si mateix i a altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no? Una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no? Que sempre a més considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: És una cançó infantil dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu el tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu?
1: Ja els coneixeu, doncs, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT amb en Tito, els Falalà, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan, es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè està, va acabar en un altre país. Les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre d'Emeteri. No, tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Emeteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda d'Emeteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i alguna cosa, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se, no, del fet que considerem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Considerem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes del mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptoria de Tàbara, amb els altres dos beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. No? Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic, quan en història tenim, no, un context polític, una informació documental, que podem, no, juntar context polític, amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Perquè tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant de l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes. Es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no? Els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots. Introduir, no, amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors, no? Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents. O jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi, no? O personalitzo o fico el focus en altres coses, enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no? El matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo me'l porto fent des de la pregunta 1.
1: Que vas dir Beat de Girona. Que normalment sempre els... A veure, els arxivers, els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, diem Beat de Girona. No? El Beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara. I el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan. Està a la biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem com va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ratxes del Manzor de final del segle X. Mira, al final
0: torna a sortir
1: aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ratxes del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
0: Martí?
2: A Girona també.
1: No, a Urgell. Que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest Beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del X. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
0: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
1: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, còpia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar, sabem, comparant, no? Podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
0: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no, a Catalunya?
1: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta, fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la catedral de Girona, o un fet a la Rioja acaba a Urgell, o al Montcarolingi un fet a Quisgrà t'acaba a Londres, no? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a la Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com, de cop i volta, tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
0: Tens un minut.
1: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona, és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem... Ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i, per tant, està en un monestir, per tant... No? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va aplicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs, al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
0: Hòstia.
1: És un tros d'un... Sí. I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible. I la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista. I que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
0: Molt bé.
1: De luxe.
0: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Roche. Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
1: Es diu Segrest.
0: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Roche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Come on, y'all. Y'all are crazy, man.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat.

0: en una època de canvis. Emily Flock i Isabel Llorach.
1: Sí, sí, són dues protagonistes, la Isabel Llorach i la Emily Flock, dues dones que, títol he posat molt dels de la Belle Époque, perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
0: I del passat al futur, amb la Georgina Dalmau, autora dels Rebels d'Antígona, publicat per Fanbooks. En un món on les noves tecnologies ho controlen tot, sempre hi ha qui lluita per una societat més humana.
2: El món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot, i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no?
0: La família i els crims protagonitzen el festival Creixell Crims el cap de setmana del 10 al 12 de juliol. Us en fem un tastet.
3: I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
4: Amb Mònica Socias hem repassat el sumari dels continguts del programa que us hem preparat per avui. Obrim, doncs, ja el calaix, edició 348 de la temporada 7, capítol 43. Ah, a més, us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el calaix. Per fer els vostres comentaris, suggeriments, preneu-ne bona nota. alcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, alcalaix.onalatorre@gmail.com. I a partir de la propera setmana ens posem en mode estiu i estrenem pels mesos de juliol i agost el Calaix Estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat, ona-latorre.cat. Cercant programes i el calaix. El calaix ho fan possible Mònica Socias, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Les xarxes socials són els aparadors on les noves generacions viuen les seves passions. Espais on la literatura i el cinema tenen milers de comptes i fidels seguidors. Crear tendència no té límits. I, curiosament, la proposta que avui us presentem ens fa sortir de la tecnologia per afinar el nostre sisè sentit.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Qui no coneix el Cluedo? El famós joc de taula que ens transforma en detectius privats per resoldre un crim fictici, creat per Anthony Pratt el 1944, inspirat en Agatha Christie. I els sudokus? Els trencaclosques matemàtics, grans reptes per a la nostra lògica, inventats pel matemàtic suís Leonhard Euler al segle XVIII. Si unim aquests dos conceptes, trobem els murdokus, els llibres de passatemps que fan furor entre els joves i no tan joves, i especialment els apassionats del misteri. Un repte que ens allunya de les pantalles i posa a prova la nostra capacitat d'observació i lògica. Temps i paciència per posar-nos a la pell dels grans mestres del misteri. Si ja esteu a punt per començar, prepareu llapis, goma d'esborrar i obriu les pàgines de Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i Murdoku, un viatge al passat, amb dos de Manuel Garant, publicats per Columna. No deixarem el misteri per parlar-vos del cozy crime o crim acollidor, que veu de la seva reina Agatha Christie. Qui defuig de les escenes macabres sense deixar de banda els assassinats, trobarà en aquests

0: Subgènere, la fórmula ideal. Crim sense sang, investigadors aficionats, humor britànic i molt de misteri. A Benvolguda, senyora Christie, publicada per columna de Núria Prades, se'ns trasllada a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Un crim, una llibreria i Agatha Christie formen part de la trama. Emma Marbury, la protagonista, haurà de resoldre el cas en aquesta novel·la amb un segell molt british. No ens podem oblidar de la saga de Richard Osman, El Club dels Crims del Dijous, que els amants de la pantalla podreu gaudir en la seva adaptació cinematogràfica a Netflix, amb doblatge i subtítols en català. Quatre jubilats resolent misteris des d'un complex residencial per a gent gran que ha captivat a més d'11 milers de lectors arreu del món. Un exactivista socialista, una vídua no tan desvalguda, un antic psiquiatre i la líder del grup, Elizabeth, de 81 anys, ens demostraran que l'edat no resta quan es tracta de resoldre crims.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.

0: Berta Jardí ha treballat sempre en diferents entitats socioculturals en temes de gestió i comunicació. Actualment es dedica plenament a l'escriptura. Ha escrit per infants i adults, teatre, narracions publicades en suplements literaris de diaris i revistes nacionals d'Estats Units i les novel·les L'home del barret, Saber i la bibliotecària del front. Dues dones, dues ciutats i un mateix impuls, construir-se una vida pròpia en un món que canvia. A començaments del segle XX, entre Viena, Barcelona i París, dues dones busquen el seu lloc en una època de canvis i promeses. Emily Flock, modista i empresària vinculada a Gustav Klimt, que defensa una nova manera d'entendre la moda, i Isabel Llorach, dama de la burgesia barcelonina que s'endinsa en els cercles artístics i descobreix el desig d'una vida més autèntica. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hi ha llibres que quan arriben a la redacció penses, aquest sí o sí me l'haig de llegir perquè el títol ja t'enamora. Les models de la Belle Époque. Però si a més saps qui és l'autora, en aquest cas Berta Jardí, que ja ens va acompanyar per la bibliotecària del front, doncs aleshores ja tenim el pack complet i la veritat és que ha estat una gran descoberta i una meravella. Benvinguda, Berta.
2: Hola, gràcies per convidar-me a parlar.
1: Bé, feia molts dies que tenia pendent, tenia moltes ganes de llegir-lo i realment ha estat una descoberta, no? Un 50%, perquè aquí tenim dues protagonistes i tot un viatge en el temps.
2: Sí, sí, són dues protagonistes. No sé si la Isabel Llorach i la Emil Flock, dues dones que... Títol li he posat Models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
1: Dues models que ja descobrireu si fan o no fan de models, com ho viuen, perquè clar, és que hi ha tota aquesta imatge, no?, d'aquesta època, de què feien les models, què feien els pintors, com es vivia, aquest llibertinatge que tenien, no? Perquè pensem en el passat i moltes vegades el mirem amb una mirada de restricció, però en aquest cas no, perquè hi havia una llibertat, un llibertinatge, no?, pels de l'època.
2: Sí, certament, i en aquest cas és potser una mica atípica el paper de la model. He volgut reflectir la vida d'aquestes dues dones que van ser models de pintor. La Isabel Llorach va ser retratada pel Ramon Casas i la Emil Flock retratada pel Gustav Klimt. Totes dues eren dones, van néixer el mateix any i els quadres, el moment que les van retratar, van ser retratades el mateix any. De fet, aquí t'estic explicant una mica la gènesi d'aquesta història, va néixer d'aquesta coincidència d'un dia descobrir que tots dos retrats havien estat pintats el mateix any i les models eren dues dones, unes dones que tenien la mateixa edat en aquell moment, però amb unes biografies molt singulars. En el llibre he tractat de no centrar-me en la vida d'elles i obviar la dels pintors.
1: Has dit una cosa que m'ha agradat molt i això també ho he pensat jo quan llegia el llibre. Són dues dones amb unes biografies molt singulars, perquè no són el cànon de la dona sumisa, casada, de l'època, sinó que trenquen els rols, els estereotips establerts. Suposo que això també t'ha fet triar-les, no? A banda dels retrats.
2: Òbviament, els retrats en aquest cas seria més anècdota, i és la biografia d'elles dues que m'ha interessat. Dues dones, com bé dius, amb biografies singulars. La Isabel Llorach era una burgesa de Barcelona, una nena bé, teníem un milionària molt rica, però que vivia molt a cor amb els temps i la societat en la que es movia, però volia trencar motllos i no volia... volia fer altres coses, l'interessava molt la cultura i volia moure's en diferents ambients i empapar-se de l'ambient cultural de la ciutat i fer coses per la pròpia ciutat, en aquest cas per Barcelona. La Emil Flock era una noia burgesa de Viena, una biografia diferent de la Isabel, que des de molt jove va interessar-se per la moda i
3: el seu somni era dissenyar i fer roba i cosir i fer dissenys d'ell mateixa. I es va anar obrint camí i l'any, amb 28 anys, ja havia aconseguit fer una casa de modes a Viena, en la qual van arribar a treballar fins a 300 persones, 300 empleades. Tenia molts empleades i dissenyava vestits que li encarregava la societat vienesa d'aquella època, del 1900.
1: A més, vestits moderns, perquè deixava enrere.
3: Eren vestits realment moderns que trencaven amb l'estètica encotillada amb la moda de la cotilla, de la roba enfarfegada, dels grans barrets, i ella apostava per una moda que permetés a la dona, li donés llibertat a la dona de moviments, de per dones modernes. Feia servir també teixits nous, diferents, buscava solucions i aplicacions en aquests teixits per donar-los més moviment, jugava molt amb el caient del teixit sobre el cos, etc, etc. Va ser una pionera del disseny de moda i d'aquella època, del 1900. Es movia amb l'ambient de Gustav Klimt i tots els pintors i els artistes de la secessió vienesa. Estava molt influïda amb aquest ambient, i aquest ambient estètic el traslladava a les seves creacions.
1: És meravellós, perquè l'Isabel Llorach, molts dels oients, de les oients, jo mateixa, sé que la teníem present d'altres lectures de la història i d'haver format part d'aquest món cultural de Barcelona. Però, en canvi, l'Emily Floch, no, per mi ha estat una descoberta.
3: El ser vienesa, tal vegada, és això, i l'Isabel Llorach sí, com a mecenes, perquè els anys, sobretot els anys 30, 20-30, l'època de la... sobretot l'etapa de la dictadura, el Primo de Rivera, més o menys, va destacar molt fent moltes activitats a casa seva i convidant artistes de tot el món. Havia passat per casa seva, per exemple, a Nijinsky, havia passat el Carlos Gardel, convidava polítics, convidava escriptors... barrejava molta gent a les festes de casa seva i tenia molt interès en promoure la cultura a la ciutat, a la seva manera, i sempre dient, ella em dient, mira, doncs, si els meus diners em serveixen per això, doncs benvingut sigui per poder promoure. I tenia un gran esperit per que Barcelona fos una capital. Ella s'emmirallava molt en París i volia que Barcelona fos un París. I llavors, des de la mesura que podia, des de casa seva o amb els seus diners li permetien, doncs era una dona cosmopolita. Era la gran ambaixadora de Barcelona en aquell moment.
1: Una vida fascinant, jo.
3: La Isabel Llorach va inspirar, és un dels personatges que Josep Maria de Sagarra s'inspira en ella, és un dels seus personatges a la vida privada que retrata la Barcelona d'aquella època, d'aquest període, i parla d'una milionària, l'Hortènsia Portell, que fa unes festes a casa seva, que hi assisteixen tots els polítics, que hi assisteixen ballarines, gent de teatre, etcètera, etcètera. I està inspirada en la figura de l'Isabel, que la coneixia ell.
1: Realment una dona empoderada i singular de l'època. A mi m'ha donat una cosa... Valenta, has dit.
3: Digues.
1: Valenta.
3: Valenta, sí, valenta, perquè trencava convencions del que era... El que es pressuposava d'una senyoreta del seu estatus i en el seu moment. Pensa que estem parlant de començaments del segle XX. Llavors, se sortia bastant del rol que li hauria assignat la societat burgesa de Barcelona en aquell moment, sobretot en l'ambient burgès en el que es movia. I l'Emil Floch també, a la seva manera, perquè pol·lulava o vivia al voltant dels artistes de la secessió, que tots ells si realment eren un ambient obert, cosmopolita, etc., a la Viena d'abans de la Primera Guerra Mundial, però malgrat tot les dones no hi tenien un paper massa destacat, era molt masculí, i es va moure sempre en aquest ambient. I en el llibre he volgut retratar que totes dues, tot i voler ser retratades, tot i ser models de quadres, no van voler ser mai models. No van voler ser mai retratades. Tots dos quadres tenen similituds formals, i això és el que em va cridar l'atenció. Formals només, estèticament, la posa de les dues, tal com estan, sí, la posa, la cromàticament, etcètera, etcètera. Tots dos tenen similituds amb tons blaus, etcètera, etcètera. I les dues, tant l'una com l'altra, no tenen una expressió de relaxada o feliç. Estan encarcarades dins del seu retrat. Mai van voler ser retratades. L'Isabel no es va agradar en aquell quadre que la van retratar. El quadre de l'Isabel apareix tapada amb un vestit que li arriba fins al coll, porta un maneguí a les mans, amb les mans tapades, un gran barret, no se li veu pràcticament ni un centímetre de pell. L'Isabel... L'Emil també, només se li veu la cara. Totes estan embolicades dins d'aquelles robes. A l'Isabel no li va agradar mai aquell retrat, de la mateixa manera que a l'Emil no es va agradar mai en el retrat. Tant és així que el van vendre. No? El Klim la va retratar, ella era l'amor de Gustav Klim, i ella no va voler ser mai retratada pel Klim, perquè es considerava o sabia que la relació entre ells dos anava molt més enllà de les models que ell retratava, tant les que tenia el seu taller, les que pagava per retratar-les, com les milionàries vieneses que es feien retratar pel Gustav Klim, que era el pintor de moda de l'època. Totes les milionàries de l'època de l'imperi austro-hongarès volien ser retratades pel Gustav Klim, perquè era un pintor prestigiós que els donava prestigi poder tenir un retrat fet per Klim. Ella no volia, no se sentia ni com les models arreplegades que tenia el Klim, passaven pel seu taller perquè era molt promiscu i sabia ella de les relacions que tenia amb les models, ni tampoc d'aquestes senyores que pagaven fortunes perquè el Klim la retratés. No, no vull ser així. El quadre aquest que va pintar el Klim se'l va vendre al poc de no res. Li va donar l'Emil i l'Emil no el va tenir mai penjat a casa seva. No es va agradar mai. És un quadre inacabat, també, en certa manera. Les mans no estan acabades. I sempre va dir, en farem un altre. No la va arribar a retratar. No li va fer un segon retrat.
1: No va arribar. I ara m'ha agradat molt tot el que has explicat, perquè la mirada, precisament, d'aquest llibre, de les models de la Belle Époque,
3: sí,
1: retrata aquest exterior com a models i retrata la peculiaritat i la singularitat d'elles dues, no?, amb la intimitat, en com es veuen, com es senten de cara a les seves parelles o les possibles, perquè Isabel Llorach no es va casar.
3: Sí,
1: no?
3: Sí.
1: Però aquesta relació, no?, amb el món, amb els que tenen al costat, amb les parelles, sí, amb la família, tu vas més enllà, no? Busques darrere d'aquest retrat.
3: Això és el que em va agradar, buscar més darrere d'aquest retrat i no posar-me a parlar dels retrats en si, perquè tots dos quadres ja han estat analitzats per especialistes, tant amb l'obra de Klim com amb l'obra de Casas. Jo no sóc historiador de l'art ni t'ho sabria dir. M'ha interessat més de dir què deu pensar, què penso jo mentre m'estan retratant, què sóc jo de cara a tu, pintor. Sóc un objecte, sóc la que tu vols que jo sigui, però qui sóc jo per tu, no? L'estàs robant, m'està prenent la meva essència, no, el pintor?
1: Hi ha fragments molt bonics de la novel·la, sobretot perquè hi ha una frase que és que me la quedaré.
3: Diu,
1: me la dones?
3: Gràcies. Adjudicada. Doncs digues.
1: La vista i el tacte són dos nivells d'un sol sentit. Amb això també hi jugues molt, tu.
3: Clar, perquè és això, de dir, què estàs mirant? Aquí estàs, quan m'estàs pintant, què estàs veient? La dona que tu t'imagines o la dona que realment sóc jo? Jo qui sóc per tu? No, és aquest joc de mirades i pintar, no? També he introduït en el llibre, però tampoc vull ara explicar-ho tot, crec que no.
1: Vaja. No toca. No, sí, tot no.
3: Inventada, aquesta sí que és la creació, el paper d'una model professional, d'una dona que la retrata en la Flora, que surt com a anècdota o que em dona joc a parlar del pintor i la seva model. I ho situo al 1900, a l'any de l'Exposició Universal de París.
1: Bé, el llibre té tot un recorregut. Al final és esplendorós.
3: Ai, gràcies.
1: No es pot explicar, com sempre, a mi m'encanta dir això.
3: Al final és autentiquíssim, a part de tot.
1: És cert, és que clar, jo anava a dir...
3: Sí, sí.
1: Com que jugues entre la realitat i la ficció, penses, sí. A veure...
3: Sí, algú m'ha dit, jo l'estava llegint i pensava, com i m'ho van dir precisament, diu, com solucionarà al final? Diu, ostres, m'ha sorprès. Bé, però és veritat.
1: És sorprenent. Una última pregunta sí que m'agradaria fer-te, perquè del llibre ja crec que hem explicat moltíssimes coses i d'aquestes protagonistes fascinants. I és tot aquest treball que tu fas sempre previ, no?, amb les teves novel·les. Quan has acabat les models de la Belle Époque, quan la comences a escriure, que ja t'has documentat, com ha estat aquest camí? Conèixer-les, viure, conviure amb elles, traslladar-les al paper...
3: Convius dos, tres anys amb elles i llavors amb totes les tensions que això comporta, no? A part de la recerca que puguis fer, t'enamores més de l'una, l'altra no acaba de... He tingut les meves, els meus quers, per exemple, jo estava molt enamorada de l'Emil, em sentia molt bé en la pell de l'Emil, difícil, perquè no sóc, m'hauria de sentir més a la pell d'una senyora de Barcelona com sóc jo, nascuda a Barcelona, no? O que conec més la meva ciutat, però amb la Isabel no acabava d'empatitzar, no? Ja no, em costava. En canvi, amb l'Emil em sentia més còmode treballant amb ella. I llavors també això ha estat una lluita interessant. Bueno, lluita, tampoc es pot dir lluita, perquè quan escrius no lluites, t'ho passes molt bé. Mentida, qui diu que s'ho passa malament, t'ho passes molt bé. I si no et passa malament, vés a fer una altra cosa. Però que vull dir-te que amb la Isabel em va costar molt. I finalment me la vaig fer meva i vaig pensar, t'entenc, Isabel, això podria ser així, saps què vull dir? Que és això, convius tres anys amb uns personatges que et van portant cap a un costat i cap a un altre, i és com fer un pols, no?, amb elles mateixes.
1: Bé, certament, són dues dones que et fan sentir d'una manera molt diferent. A mi la Isabel m'ha fet patir.
3: Sí, t'ha fet patir.
1: Sí, m'ha fet patir.
3: Sí, a mi també em feia patir, és això, em feia patir, pensava, i al principi també em costava apropar-m'hi, i pensava, és que és curiós, em sento més pròxima amb una senyora d'una ciutat que no conec i d'una cultura que no conec que d'una cultura que puc entendre, però també puc entendre l'Isabel, no?, i totes les seves contradiccions. Les dues tenen moltes contradiccions, com tots nosaltres, al capdavall. Si vol progressar i avançar, t'has de trobar contradiccions i això és el que et fa créixer, no?
1: I trobareu de tot. Trobareu lluita, i trobareu passió, i trobareu sentiment, dubtes...
3: A veure...
1: Són molt humanes i això és el que m'ha encantat. Són que molt, bé. Molt humanes.
3: Molt bé.
1: Doncs escolteu, si no heu llegit La bibliotecària del front, jo ja us dic, doncs ja podeu fer el pack de dos per aquest estiu, Les models de la Belle Époque, La bibliotecària del front, totes dues d'univers, de la Berta Jardí. Entreu en el seu univers... I a continuar escrivint, Berta.
3: Sí, senyora, així ho farem.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, moltes gràcies.

0: Georgina Dalmau és llicenciada en Sociologia, Investigació de Mercat i postgraduada en Investigació Social. Actualment treballa en la seva pròpia empresa de màrqueting digital. Imparteix classes vinculades al món de la comunicació i a diferents universitats i és l'autora de Gossos Salvatges, guanyadora del Premi Protagonista Jove 2024. En un futur governat per la tecnologia d'Electra, una intel·ligència artificial que regula totes les activitats humanes, hi ha uns dies a l'any en què la ciutat es veu afectada pel pas de l'asteroide Antígona. És el moment en què el món digital cau i el sistema col·lapsa. Durant aquest període, la Mar es comença a plantejar si la dependència de la tecnologia val la pena. I reapareix el Nil, la seva exparella que la posa en contacte amb una organització rebel de persones que han decidit viure'n al marge. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els rebels d'Antígona ens porta novament a la Georgina Dalmau al programa. Amb ella, amb Gossos Salvatges, ja vam patir el que no estava escrit perquè ens porta absolutament al límit. Les distopies, les mirades d'un futur, bé, futur entre cometes, perquè jo ja no sé, però aquesta mirada de cara al futur que ens pot arribar és fantàstica de la Georgina. I això del futur, Georgina, benvinguda. Vas haver de córrer, no? Vas haver de córrer amb el llibre perquè se'ns menja.
2: Sí, el món planteja, el món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Us sona, no? Vull dir, que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no? Llavors, és veritat que en la novel·la s'intenten exposar situacions que facin pensar a la gent, no? Quina dependència que tenim amb la tecnologia o que, fins a on ens pot portar, no? I que, ja, que des de que es va aprovar per publicar, fins que es va publicar, anàvem veient notícies i anàvem veient coses que pensava, la realitat m'està superant el llibre en alguns casos, no? I sí, doncs sí, és un futur, intenta retratar un futur, intenta exagerar coses del nostre dia a dia, però és fàcil que al lector li sigui tot molt familiar.
1: Bé, en certa manera ens tornes a posar una mica contra les cordes, no explicarem exactament la història, ja la llegireu, però pel fet de reflexionar sobre què tenim entre mans, no? Com utilitzar i què n'estem fent, o fins i tot et diria, què ens fan fer amb la tecnologia?
2: El sistema, no? Al final, el sistema és una maquinària molt, molt, molt poderosa que tot va encarrilat a que necessitem un dispositiu, no? Que en la novel·la parlem de dispositius, però en realitat, no? Doncs actualment el nostre dispositiu és el telèfon, el smartphone, no? El telèfon intel·ligent. Clar, hi ha reflexions en el llibre, no? Tipo, has provat de viure un dia sense el dispositiu, que surten allà sense cap dispositiu? Jo convido els lectors a que facin la prova. Jo la vaig fer. Jo em vaig tornar boja i bueno, vaig demanar a la meva família que em regalessin un telèfon no smart i va ser un invent que va acabar en fracàs total, no? No podia operar al banc, no podia... O sigui, més enllà del WhatsApp i de les comunicacions normals, no podia entrar al gimnàs, t'havies d'imprimir el QR... No? Vull dir, tot al final molt... Llavors, bueno, val la pena també el llibre intentar fer reflexionar sobre aquesta dependència, doncs amb intriga, amb aventura, amb molta acció, moltíssima acció, però al final hi ha aquest tema de fons, no? Que és la dependència a la tecnologia.
1: Sí. Acció n'hi ha molta. Els Rebels d'Antígona, el llibre està publicat per Fanbooks, el públic és gent jove, però és aplicable als adults absolutament.
2: Sí, és allò que em passa, no? Que jo quan escric la novel·la sí que m'agrada que els protagonistes siguin joves, no? També els joves representen el canvi, que qüestionen coses, no? Llavors els protagonistes són joves, però també ens podem sentir molt identificats els que no som tan joves, Després també es reflexiona molt en la relació de pares i fills amb el tema aquest de la tecnologia. Llavors jo crec que és una reflexió que segurament ataca molt més al públic més adult i no tant al juvenil. Per tant, sí, ara se'n diria crossover, no? Que en anglès aquestes paraules també queden molt bé, però sí, el llibre també té una mica aquesta intenció de fer-nos pensar a tots, no només als adolescents.
1: Bueno, clar, perquè nosaltres recordàvem sempre, ens fem grans i recordem com els pares ens deien, és que nosaltres quan érem joves això no ho fèiem, això no ho dèiem, això no... Dic, és que no ho teníem. Nosaltres ara estem en aquesta tesitura, no?, en aquest canvi. Clar. Però ha estat molt ràpid, perquè penso que ha sigut d'una acceleració tan gran que no sé si estem preparats per controlar-ho.
2: Això és el que ens trobem, no? Ara, de cop i volta, semblava que la tecnologia a les aules, la tecnologia on ens hi vam com abraçar, i ara, de cop i volta, comencem a veure que, ui, que no és bo, no? Que estan sortint problemes, que van sorgint coses. Penso que no, penso que ens ha adelantat. O sigui, tota la tecnologia ha anat tan de pressa que ara ens estem trobant amb els problemes menys pràctics, més relacionats amb l'addicció a les pantalles, que també intento, sempre ens fixem amb els joves, no? Amb el mòbil, oi, els adolescents i el mòbil, bueno, ja, però i mirem-nos a nosaltres. Què estem fent nosaltres? Quantes hores al dia mirem el mòbil, no? Fem aquesta... Llavors, clar, clarament també hi ha una maquinària que és la indústria, que la indústria el que vol és tenir-nos el màxim d'hores enganxats al mòbil. Això es diu l'atenció. Lluiten, es diu, no em surt l'expressió exacta, però vaja, que lluiten, no?, per tenir l'atenció de... l'economia de l'atenció, crec que li diuen, alguna cosa així, no? Com més estona estiguem en allà, ells més rendiment econòmic trauran, perquè podran vendre més publicitat, perquè podran moure més contingut, no? Clar, totes aquestes empreses, tots els seus interessos estan passant per sobre de la capacitat de concentració de la gent, de la capacitat d'organització, d'una pila de coses, no? Per tant, no, jo crec que no estem preparats, no, clarament. I per això també Rebels intenta exagerar el nostre dia a dia, perquè fem també aquesta reflexió.
1: Parlaves de relacions de pares i fills, també surten molt, evidentment, les relacions amb els amics. Hi ha una gran frase, això dels amics, que sí, que aquí s'ha de treballar molt. Diu, és de les poques persones amb les quals tinc algun tipus de relació. La soledat, l'aïllament que provoca l'utilització de les tecnologies.
2: Clar, quan estem pendents d'una pantalla estem perdent grans oportunitats de conèixer persones, no?, a la nostra vida, d'interactuar amb gent. Al final dius, va, estic esperant els nens que surtin de l'escola i estem tots els pares mirant el mòbil, no?, en lloc d'igual relacionar-nos entre nosaltres, que igual no sortiria res de bo tampoc, però potser sí que sortiria alguna cosa, no? Veus, és molt típic, de veure pares a dintre del cotxe esperant la sortida de l'escola, doncs mirant el mòbil, doncs escolta, podria ser una oportunitat, i n'hi ha moltes, si anem reflexionant tots aquells moments en què estem mirant el mòbil, crec que es perden com moltes oportunitats, no? Llavors, clar, imaginem-nos un món on no només tenim un mòbil, sinó que tenim ulleres, que ho tenim tot, no?, per estar convivint pràcticament aquesta vida paral·lela. Seria molt difícil tenir relacions estretes, de confiança, ben treballades, d'amistat, no?, en aquí. Llavors, la protagonista es troba sola. De fet, justament amb qui té més relació és amb la seva cap. Per tant, imagina't un món en què la persona amb qui tens més relació és amb el teu cap o la teva cap i no amb un amic o alguna cosa així.
1: Un desastre.
2: Un desastre.
1: Que sí. Estan bé, els caps estan molt bé, si pot tenir amistat, però...
2: Però que sigui l'única aquí, clar, perquè tens algun tipus de relació.
1: Tenim la Mar, la protagonista, tenim la seva cap, que és la Ona, i en certa manera al llarg d'aquesta novel·la van apareixent, no?, com dos bàndols, evidentment, els que estan a favor... No, jo diria fins i tot tres, no? O sigui, els que estan a favor de les tecnologies 100% i la vida humana està sempre per sota perquè la màquina és perfecta, sí. Els que lluiten per dir adéu a totes les màquines, però sempre hi ha algú que té aquest terme mig, no?
2: Al final la protagonista treballa a Electra, que Electra és l'empresa que està controlant tot el sistema, i ella, per coses que li van passant, comença a qüestionar-se si això és normal o no, fins que acaben anant a parar a la banda dels rebels, no? I penso que això sempre és així, és a dir, tens els poders que intenten controlar el sistema, tens la gent que intenta fer alguna cosa en contra del sistema i després hi ha la gran massa de la població que tirem endavant, que vivim, que fem el que podem, no? I que el dia a dia ja ens té prou ocupats i llavors, bueno, pots opinar, jo estic a favor d'això, jo estic en contra d'això, però en realitat no estàs actiu intentant canviar massa cosa, no? I d'això penso que els sistemes se n'aprofiten. I aquests són els tres perfils que tu comentes que apareixen a la novel·la.
1: Hi ha un fragment que m'agrada moltíssim. Ja en trobarem uns quants perquè hi ha moltes coses, eh? Però aquest l'haig de llegir. Diu, obro la porta amb les claus i engego el llum fent servir l'interruptor perquè, oh, quina sorpresa, els sensors intel·ligents no funcionen. El robot de cuina, tampoc. Així que avui toca fer-me el dinar. Agafo un parell d'ous i en faig una truita. Trobo que m'ha sortit prou bé per fer-ne una un cop l'any. Engego el dispositiu de taula i al final desisteixo de poder fer res que impliqui tenir una connexió. Tot això és el que passa quan arriba Antígona, que els deixa respirar durant 10 dies a l'any.
2: Sí, o sigui, la gràcia de tot plegat és que en aquest món amb tanta tecnologia, durant 10 dies a l'any, aproximadament passa les restes d'un cometa, que és Antígona, que el que fan és provocar que la tecnologia falli molt. Llavors la gent es veu obligada, doncs, a fer el que fa la protagonista, que és a obrir la porta amb les claus, haver-se de fer el sopar, no? La protagonista s'espavila, encara és prou espavilada.
1: L'entorn,
2: la gent té una dependència tan gran que durant aquests dies és molt problemàtic per ells tirar endavant. Accidents de cotxes automàtics, no? Hi ha tota una pila de conseqüències que fan que clar, que la gent desitgi que torni la tecnologia i que s'acabi Antígona, no? Una part de la població vol que s'acabi ja i poder tornar a la normalitat, a la seva normalitat. Una part de la població se n'alegra de que de tant en tant pugui respirar, com bé has dit. Sí, llavors, veure, aquesta és la premissa, no? Jo necessitava que, per algun motiu, la tecnologia fallés per poder també demostrar tot aquest tema de la dependència tecnològica.
1: Les dues mirades, no? Diu, els escolto i semblen feliços, parlen, riuen, s'enfaden, però hi ha una certa harmonia en una conversa en què les paraules flueixen. No ho havia vist mai, és molt fort, no ho havia vist mai. Arribarem amb això?
2: I tant. Ara, l'altre dia vaig veure que hi havia un psicòleg que oferia retirs amb gent jove, i on el requisit indispensable era no mòbil. I llavors són una mena de trobades de gent jove que els vídeos que pengen entre, no, que bé que ens ho hem passat, és dir, oh, però és que jo era així, o sigui, la relació amb els meus amics era així. Estàvem així d'una manera natural, no? I llavors jo penso que sí. Jo vas veient aquests inputs, no? I és molt típic també que estàs en una conversa i algú treu el mòbil per consultar no sé què, i automàticament, com un efecte dominó, tots el traiem, no? Llavors, és com que la conversa es dilueix, i penso que en les generacions més joves ells no saben el que és tenir un cap de setmana sencer amb amics, sense cap mena d'interrupció, no? Per exemple, eh? Llavors, jo penso que sí, que actualment ja hi som en això.
1: Ara m'has deixat morta.
2: Jo també ho visc molt, tot molt intensament, però al final aquesta preocupació m'ha portat a escriure aquesta novel·la, no? Potser tampoc és tan exagerat com jo ho visc o jo ho percebo, però em va fer molta gràcia. Vaig veure aquest vídeo justament a l'Instagram del retir sense dispositius tal, i veies les imatges i penses, bueno, quina sort vaig tenir de jove poder viure d'aquesta manera, o sigui, no haver de buscar aquesta experiència, que la tinguéssim de manera totalment natural i fluida, no?
1: Doncs jo penso que ja que som de les últimes generacions que hem viscut aquesta fluïdesa i ens podem fer una truita a la francesa sense el robot de cuina, potser sí que està a les nostres mans, Georgina, fer coses com les que fas tu, no? Treure un llibre per fer conscients als joves realment de que hi ha una altra vida a banda de la tecnologia, que es pot viure, encara que sigui un dia o unes hores, i tenir aquesta relació. Jo penso que són eines, no? Jo crec que els rebels d'Antígona, ho crec fermament, de la Georgina Dalmau, és també un manual per dir, no és el retir d'aquell psicòleg, però sí que és una eina que molts pares poden portar a casa.
2: Sí, penso que com que té aquest punt de que dèiem abans, no? de que és tan perfectament llegible per gent jove i no tan jove, penso que pot ser un punt en comú per treure temes i per posar temes sobre la taula i per arribar a acords, no? I a fer reflexions tots junts. Penso que pot ser un bon... M'agradaria, de fet, que pogués fer aquest paper. Això et demostraria la importància final i la potència d'un llibre, no?
1: Que per això també lluitem. Des del programa sí. També ho fem.
2: Llavors, això ja seria per mi fantàstic, la veritat, seria... Què més pots demanar, no? Que el teu llibre realment, la teva novel·la, vagi un pas més enllà.
1: Doncs per mi és una gran recomanació, ja ho he dit, un manual fantàstic.
2: Moltes gràcies.
1: A més, trepidant, perquè hi ha molta... A veure, hem parlat de moltes reflexions sobre la tecnologia, però Laia, el cor el tens en alguns moments perquè penses... Corre, corre. La frase és corre, corre, corre, corre, que no arribes.
2: Les escenes d'acció intenten tenir el lector allà, però no sé què passarà, no?
1: Sí. Hi ha alguna que és tan hollywoodiense? És brutal. Quan llegiu el llibre ja sabreu de què parlo. Els que no l'hagueu llegit, perquè ja té recorregut, em sembla que era des del mes de gener, Georgina.
2: Sí, el gener, sí, el 28 de gener.
1: Per tant, ja té recorregut, però jo penso que és d'aquests long sellers, no?
2: Esperem, també sigui una gran notícia.
1: Doncs ja ho sabeu, des d'aquí us recomanem Els rebels d'Antígona, de la Georgina Dalmau, publicada per Fanbooks, i busqueu-la i llegiu els altres llibres, perquè val molt la pena.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: A vosaltres.

0: Arriba una nova edició del Creixell Crims. Enguany celebra el seu 5è aniversari amb un cartell de luxe on la família i els crims són els protagonistes. Tres dies de taules rodones, música, debat i diverses activitats ompliran Creixell Crims de literatura criminal. En parlem amb la seva comissària, Raquel Gámez Serrano. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Cita imprescindible a l'estiu és creixell.crims. I el punt encara s'aguanta, eh? I fa uns quants anyets. Raquel Gámez.
2: Hola, bona tarda.
1: Sempre comencem amb la mateixa frase. I qui ho havia de dir?
2: Que aquí a Tarragona
1: passaria això. I amb quanta força resisteix, s'aguanta, repeteix i, a més, amb una sèrie d'adeptes impressionant.
2: És que sembla mentida, Mònica, és que són 5 anys, és el 5è aniversari enguany.
1: I heu fet una festa grossa.
2: Sí.
1: Jo vaig fer campana, eh?
2: Sí, és veritat, eh? Però, mira, ho vaig passar, no passa res.
1: Bueno, a mi em perdonen perquè sóc mig de casa.
2: Exacte.
1: Però, escolta, anem a repassar una miqueta o a fer-ne 5 cèntims. Primer, abans de tot, valorar també una mica aquests 5 anys. Perquè un festival, moltes vegades es diu que sempre és el mateix i que es presenten novetats, però tot arreu es presenten i les presentacions de llibres ja no es porten, etc. Però no és així, perquè feu, ompliu, repetiu i tothom queda content i quan s'acomiada ja diuen fins l'any que ve.
2: Sí, ha costat, ha costat. Jo el que crec, si faig una avaluació, una reflexió sobre el decurs d'aquests 5 anys, el que crec és que ens hem professionalitzat. O sigui, ha arribat un punt que van començar com van poder, bonament, i tu hi eres, però esclar, tot costa molt i crec que l'any passat va ser el punt d'inflexió que vam donar una passa endavant i ens vam professionalitzar. I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
1: No han dit dates 10, 11 i 12 de juliol aquest any. I bé, a veure, amb molta diversitat. Jo hi ha una cosa que volia destacar del festival precisament, és que va arribar un moment que Creixell Crims era dels poquíssims festivals realment que quedaven. Vau aguantar, ara això ja ha anat creixent.
2: Sí.
1: I a més oferiu una diversitat, perquè parleu de molts temes actuals i impliqueu a tota la ciutadania, a grans, a petits, diverses activitats i diversos formats.
2: Sí, és un tret diferencial des del primer any. Des del primer any va ser una proposta diferent que volia fer. Aquí hi ha música, enguany com a novetat hi haurà màgia, l'acte d'inauguració. Hem tocat molts pals que no són distintius precisament de la novel·la negra, com la dansa, l'òpera. Doncs enguany hi ha màgia, perquè s'ho mereix aquest 5è aniversari. I sempre amb les activitats prèvies hem volgut obrir el ventall del públic i també a l'hivern, a Creixell, també doncs, oferir i treballar amb les associacions del poble i fer activitats pels veïns del poble, com és el FICCAT, el conveni amb el FICCAT i la projecció de pel·lícules amb gent gran i precisament en la programació d'enguany que mantenim, igual que l'any passat, el diumenge al matí, doncs és que ens acostem als petits, que farem un escape room familiar. Encarna l'esperit del Sherlock Holmes i resol el misteri i ho farem a la biblioteca. Per tant, sí, toquem molts pals i això és un tret diferencial nostre.
1: I molt atractius, perquè fer un escape room amb Sherlock Holmes, aquí hi ha nivell, perquè arriba a les deduccions, no?, d'aquest bon home que ens ha tingut a tots sempre enganxats.
2: I a més molt reconegut amb els còmics, amb els nens, i precisament el tema central d'enguany és la família, i havíem de tocar el tema del nen, i vam fer incloure en aquest cartell espectacular que ha fet el Marc Novo, a l'il·lustrador, doncs la figura d'un nen que, a priori, la novel·la negra defuig una mica, eh? És molt complicat tocar la figura dels nens, i aquí doncs hi està recollida, perquè precisament va d'això, família i crims.
1: No, família i crims, i si no hi ha crims, però sí que pot haver-hi família, perquè moltes vegades, moltes entrevistes, llibres teus, precisament, parlaven, no?, d'aquesta denúncia social també sobre els menors.
2: Sí, també. Aquí toquem molts vessants. Volíem, d'alguna manera, abordar totes les excepcions del terme família. És a dir, tocarem la màfia, ja la vam tocar amb la festa grossa en el 5è aniversari, però també tenim una taula rodona que ja ens endinsarem, i tocarem també el tema de si la família, la gent que no té família, que no té aquesta xarxa familiar, delinqueix més o no, quan tindrem amb un judici popular. És una de les activitats estrella del festival, molt xula, perquè a més participarà el públic, haurà de dictar sentència al públic.
1: Ai, jo vindré a dictar sentència, com ens agrada dictar sentència, qui vulgui participar que no ho digui, però venir s'ha de venir a veure.
2: Serà molt interessant, perquè la xerrada paga la pena, la veritat és que paga la pena, però mantenim, mira, aquest any el que m'agrada és que hem mantingut, i aquesta era la voluntat de l'any passat, dels tres apartats nous. El primer, que era el de la presentació de novetats, tecles i lletres, amb l'actuació de la piano d'Elisabeta Miranova, però també l'interrogatori, que el mantenim, l'hem mantingut amb la gran Rosa Ribas, que em visitarà, perquè, clar, també té una nissaga familiar, els Hernández i Hernández, detectius. Aquí toquem tots, els mafiosos i els detectius, tots. I després repetim també la lectura dramatitzada que escoltava, La tortuga, de Patricia Highsmith, un conte super esfereïdor que va de la família, i no sé, la lectura va a càrrec d'algú que no sé si la coneixereu, és la Mònica Socias.
1: Aquest any m'ha tocat lectura. Sí, m'ho va oferir i vaig trobar que era un repte per mi, però he pensat que amb tantes coses que faig ja no vindrà d'una, jo ho intento, molt serà.
2: Gràcies.
1: És una responsabilitat.
2: Tota una responsabilitat, i des del Creixi Crim estem molt agraïts.
1: Perquè a més, Patricia Highsmith és, vull dir, és molt estimada per vosaltres, molt estimada pel festival, sí. Que és una gran figura.
2: És una gran figura, i el conte de la tortuga, de veritat, veniu, perquè és esfereïdor, és familiar i és esfereïdor.
1: Bueno, jo dic, no vingueu tant. Sí, realment val molt la pena conèixer. Feu un gran treball de divulgació, això també voldria destacar-ho.
2: Sí, del que és la novel·la negra, del que és la lectura i la participació també en els instituts. Mantenim el de Roda, i potser de cara a l'any vinent s'està parlant d'ampliar fins i tot, o sigui que és increïble, amb el Premi Jordi Tinyena.
1: Els premis que no els hem citat, però sí.
2: Té d'haver actualitat, i també doncs tenim el Premi Trajectòria, que enguany a la roda de premsa es va avançar, que és la gran, i no podia ser d'una altra manera, en el seu 90è aniversari, l'Olga Xirinacs, de la terreta, o sigui, és que...
1: Ells han Xirinacs aquest
2: sí,
1: any, eh?
2: Sí, clar, tot va molt lligat, i després el gran Margarida Aritzeta, que per cert hem tingut ara la reunió de deliberació, i fins aquí puc llegir, no diré res més.
1: Jo no sé res, tampoc, eh?
2: No, i tenim el segon premi, de poesia criminal del Jordi Llopar, el Mònic, que vam encetar l'any passat poesia criminal, i s'han presentat un munt de treballs.
1: És que anem a dir com està, perquè la poesia costa, però això de posar-hi criminal penso que és un incentiu.
2: Sí,
1: també,
2: perquè vam obrir el ventall a denúncia social, perquè també s'hi adiu, vull dir, no només matar sang i fetge, sinó de denúncia. I l'any passat el jurat va comentar, jo no en formo part, jo només el del Margarida Aritzeta, que hi havia estat d'una qualitat enorme, els treballs presentats, vull dir que hi havia força finalistes. I enguany no ho sé, perquè estava a punt de deliberar-se, suposo, és en aquestes dates, però els treballs presentats són nombrosos.
1: I de novel·la també. O sigui, de novel·les teniu un èxit de participació.
2: Bueno, de novel·les s'ha mantingut, va haver-hi un boom, que vam arribar, no sé si a 53 o així, i l'any passat van haver-hi 30, però de millor qualitat, i enguany ens hem mantingut en 30, i també et puc dir que de millor qualitat.
1: Està bé, perquè és un patir, això dels premis.
2: Sí, sí, sí, és un patiment, perquè aquí ningú vol que quedi cap desert. I quan hi passa, perquè va ser la segona edició... És que teníem doble feina, rellegíem i rellegíem per no voler deixar-lo de ser, però sí que hem de tenir en compte, i sobretot a Margarida Aritzeta, que sortirà publicat en una col·lecció d'una certa qualitat i, per tant, no pel fet de premiar la millor novel·la de les presentades, sinó la millor novel·la amb prou qualitat que pugui estar a la línia de tota la col·lecció, com és Crims.cat. Clar, és difícil.
1: És complicat, jo sé el que és estar al jurat i declarar-ho desert i que tothom, bueno, un percentatge molt elevat s'enfada i critica, sí. Però realment quan has llegit els treballs, sí. No tens clar...
2: És millor ser honest i dir, doncs mira, quina mala pata, però és així. De totes maneres et puc avançar que no queda desert i que estem tots molt contents.
1: Bé, sabem que hi ha premi, com a mínim, no sabem quin.
2: Res més, ja. Res més.
1: Bé, escolta'm, noms com el de Tura Soler, Jordi Grau, Susana Hernández i Laia Vilaseca.
2: Clar,
1: grans noms.
2: Grans noms perquè també toquem els pals de criminals. És a dir, hem dit que si tenim família o no família, que si la màfia, que si els detectius familiars, però també hi ha els crims familiars que els pateixen o que els cometen reals. I ara aquí vindrà, i repeteixen, perquè la conferència va fer una conferència excepcional que la gent no volia aixecar-se de cadira, la Tura Soler i el Jordi Grau, i aquí vindran a parlar, no dels crims reals, sinó dels seus llibres, però també tenim les grans Susana Hernández i Laia Vilaseca amb els seus crims de ficció. Veniu.
1: Escolteu-me, Creixell.crims, festival de novel·la criminal en català, un any més resistint a això... Se'n diu resistència cultural i que per molts anys, Raquel Gámez, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
0: El Calaix ho fan possible Mònica Socies i Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa.

0: darán los 22 o 23 grados.
1: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. La propera setmana, recordeu, el podcast de Llobo Autrone serà dimecres, i el divendres següent, si no hi ha res estrany durant la setmana, tindrem nova previsió del temps. Queden poques, ja per acabar la temporada.
0: Ja queden poquites.
1: Per cert, ens acostem ja gairebé a la xifra dels 4.000 programes del Via Directa.
0: No está
1: aquí ho deixem.
0: No está nada mal. De previsiones también llevamos unas cuantas, no tantas, evidentemente, pero bueno, a ver si la semana que viene, por fin, Jordi, podemos contar algo un poquito que nos dé un respiro, porque los respiros que tenemos son tan cortitos que ni lo apreciamos, ¿no? Así que bueno, pues eso, a ver si la semana que viene pues mejora un poquito la cosa, baja el calor que está apretando mucho.
1: Això mateix, Carlos, bon cap de setmana.
0: Igualmente.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Girivet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de la MB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
3: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
1: Estem parlant d'una inversió d'un 1,5 milions d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
3: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
1: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
3: Sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i si, tot el que puguem reduir-ho, ho farem.
1: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
3: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual doncs, s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Andoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, I per tant, en el punt de que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
4: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat i, per tant, ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
1: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
4: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que ja ha vingut d'Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
1: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
4: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius, i aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
1: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. I aquesta setmana també s'han presentat altres campanyes, com la campanya de Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. en marxa la campanya Respectant el Costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb el benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
4: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
4: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
4: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança de civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
4: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
4: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
5: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
5: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
5: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
5: i
1: una responsabilitat. No?
5: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
5: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
5: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
5: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem de parlar de qüestions referents als gossos, perquè Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
6: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
7: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables amb el mobiliari necessari. Per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i a més la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant han d'estar deslligats, amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals, i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no?, que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
6: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
7: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació al Parc de Can Preses, és un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
6: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any, o quan estan previstes?
7: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual, Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran correcan. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de correcan en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un correcan, i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran correcan. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
6: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
5: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dos zones a la Solana, a Can Prats i al Palau.
6: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
5: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família. No? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar des de l'Ajuntament es puguem oferir.
6: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
5: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes, i em sembla doncs, el més adient i el més sensat.
6: L'actualització permetrà renovar 4 espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
8: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
1: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
8: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizum con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
1: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com deien, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
8: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
1: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: I ja fa uns dies que Sant Andreu de la Barca han començat els diferents casals a la ciutat. Entre aquests casals tenim casals esportius. Els hem visitat.
6: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
9: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé. De moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
6: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
9: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
6: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
9: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, ¿no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
6: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita bé el casal?
9: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que quatre nenes, que les tenim apuntades ja, i això sí, hi ha sobretot gent que del club de futbol.
6: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups, això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
9: Primer dividim per edat i després sí que fem variacions de, depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
6: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
9: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors. Som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
6: Aquest any quina novetat hi ha en el Casal de Siu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
9: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat mínim.
6: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
9: Sí, segurament sí. O Argentina.
6: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
9: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
6: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el Casal?
9: Bueno, sobretot que surten molt contents del campus i sí, et diuen molt que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, sí, molt bé, molt bé.
6: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als quatre punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
9: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix i ahir n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
6: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
9: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada. I aquest any, bueno, esperem que també, a veure si a la gent li agrada i s'apunta, sí.
6: És a dir, que la majoria després segueixen jugant al futbol, no?
9: Sí, molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
6: Quan acabi l'estiu, acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
9: Home, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. És la meva sensació, vaja.
6: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
9: Sí, jo soc jugador del Sant Andreu de la Barca.
6: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
9: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, a molts nois ja ens coneixem entre tots i, però sí. Si s'apunten, sí que poden.
6: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del Casal de Tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
10: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
6: Uh-huh. En línies generals, com estan anant el Casal?
10: De moment estan anant molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
6: Uh-huh. Quin és l'objectiu del Casal de Tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
10: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica de pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
6: Com és un dia tipus al Casal? Quines activitats feu més enllà del que estem del que ens estava relatant?
10: Pues mira, al Casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta i després ja a partir d'aquí pues, bueno, anem canviant i com t'he dit abans fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports i bueno, depenent de, la, de les qualitats i el que més els agradi pues, anem variant i ja al final pues, fem, se'n van una horeta, horeta i alguna cosa a la piscina i després els que es queden a dinar dinen i aquí al club i els recullen o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares a, després de la piscina.
11: Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport que practica esporàdicament tenis. Quin és el tipus de perfil?
10: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
11: Com adapteu doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
10: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, doncs depèn del, primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, doncs l'important és que puguin intercanviar pilotes i també per l'aprenentatge i l'evolució és millor que estiguin amb nivells tenístic equilibrats.
11: Quin paper juguen els monitors? Veiem, des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis, com, quina funció teniu vosaltres?
10: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això. I després el Casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
11: Que és, cada any alguna novetat, m'imagino, al Casal aquest any en guany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
10: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, i llavors per mi és el primer Casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic i psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
11: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
10: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni casal ni estaix.
11: El casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tenis i que després segueixin al club?
10: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tenis i proven el casal i els hi agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al casal i després que s'apuntin a l'escola.
11: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
10: Bueno, doncs els del casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tenis i han millorat i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, doncs, bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara doncs, poden aprofitar aquests dies de casal i d'estaix doncs, per poder treballar cada dia. que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
6: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del casal de bàsquet.
12: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
6: La calor com l'esteu combatent? Perquè aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
12: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els es poden anar remullant, i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant doncs, no patir massa.
6: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens ho passin bé?
12: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, també que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que els nens surtin sempre amb un somriure.
6: Com és un dia tipus del casal per la gent que no ha vingut mai al casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
12: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs, i hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí al pavelló, i guerra d'aigües divendres i un dia piscina, el que toqui.
6: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
12: Doncs actualment tots són del club. Vull dir, no tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
6: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
12: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
6: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, ja gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
12: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
6: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
12: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
6: Això ja es feia, antigament?
12: Sí, però feia anys que es va parar. Sí, és l'any passat que s'ha pogut tornar a fer, però bé, no.
6: Què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
12: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé, i també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
6: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
12: Sí, que millorin, que els donin elles de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
6: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
12: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
6: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu: oferir als infants un estiu actiu compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'agrupació de joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
1: Bon dia.
0: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'agrupació de joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
1: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
0: Promet, no?
1: Promet.
0: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'agrupació de joves, i tindrem PD Patxes.
1: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut als punxadiscos de locals, PD Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
0: Un recorregut diferent aquest any.
1: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acurtar una miqueta més el recorregut.
0: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
1: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany, doncs, hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest, doncs, carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació, i també Nosaltres doncs, ens agrada també apostar doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs, la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs, un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una més aviat d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil doncs, perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que no, els nens i nenes doncs, també tinguin el seu espai en aquest acte.
0: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest. No?
1: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs, de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no? El poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
0: Després a les 9 començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
1: Correcte.
0: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
1: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que
0: tot surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
1: Correcte.
0: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
1: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra.

0: que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
1: Aquest enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que centrar la barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura, i enguany doncs disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
0: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
1: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat Chica B, Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Salapolo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs actes i festes, no, de relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
0: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
1: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no, també amb el cartell, no, amb mà, doncs seguim, doncs any rere any volem apostar doncs que la Perla, la geganta, doncs sigui com l'eix l'eix central, no, dels nostres actes, i sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua. Esperem que la gaudiu molt.
0: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
1: Correcte.
0: El Joaco.
1: El Joaco, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no, que perduri en el temps, no, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
0: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
1: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot doncs puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí. Hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
0: Doncs esperem que sigui així, esperem doncs que sigui un èxit, que molta gent doncs pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca canvi d'ubicació de l'inici i que tot després es traslladarà doncs, a l'esplanada.

0: del mercat setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa i a més amb aquest sopar i amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies a vosaltres i esperem veure-us a totes allà.
2: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: I seguim parlant d'activitats. L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, el seu 51è festival.
3: L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è Festival de Patinatge Artístic, una cita ja consolidada al calendari esportiu i social del municipi. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i reunirà les patinadores i patinadors del club en una exhibició que posarà el punt final a la temporada. L'entrada tindrà un preu simbòlic de 2 euros que es destinaran íntegrament a l'associació ADISAP. La presidenta de l'entitat, Olga Izquierdo, i la vocal Sandra Palacios han explicat que el festival consistirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
4: Aquest any tenim una novetat, que normalment el nostre festival sempre és per la festa major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el van fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades i vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir no els podem deixar sense festival i van dir, bueno, pues aquest any quan acabi la temporada més o menys farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta que ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
3: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan, què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
4: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells. I a part dels balls grupals que fan per cada categoria, també hi haurà balls individuals dels nens i nenes que s'han classificat a la final de Catalunya. I després un club convidat, que és de show, de Lliçà, que també es van classificar a la final de Catalunya i de la Copa d'Espanya.
3: Per la gent que no té ni idea de patinatge artístic, com és un servidor, en què consisteix una exhibició de patinatge artístic? Podrem veure grups desfilant, fent voltes, hi ha una miqueta de performance, la gent es vesteix d'alguna manera, hi ha tires, que com funciona?
4: Sí, els balls són coreografies i portant la roba adequada per intentem que sigui una mica adaptat al ball que estan muntant. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí. Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, portant roba com de ballarina, sí.
3: Aquest festival també té una vessant solidària. Hem vist que amb l'entrada fas un donatiu de 2 euros destinat a DISAP. Per què heu volgut vincular aquesta celebració amb una causa social?
4: Bueno, ho portem fent des de sempre, eh? Sempre hem de cobrar una entrada simbòlica per controlar el tema de l'aforament de l'espai. I llavors, clar, no ens podem lucrar amb un espai que ens està cedint l'Ajuntament. I van decidir que tot l'import que es recauda, doncs es dona. Altres anys s'ha fet a la Marató de TV3 i sobretot a Sant Joan de Déu. Però després doncs, van veure que aquí al poble també tenim associacions que són els nostres nens i que també necessiten un cop de mà i van dir, doncs millor pas de casa.
3: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de la temporada. Si fem un balanç de temporada que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
5: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Bueno, sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat, des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i psicològicament el que és la ment han de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, han de fer uns balls ells sols, han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgulloses de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
3: Mm-hmm. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
4: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans demanaven molt el que era la dificultat, integratius, els piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el roller i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els baixos és que si no arriben, i llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal, i aquest any també hem de ficar fons físic, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis, llavors dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia. Llavors,
3: Déu-n'hi-do.
4: Sí. Competeixen tots junts. O sigui, és com primera divisió i segona, tots junts. I, clar, intentes donar-los tot el que necessiten, però és complicat. És complicat.
3: Uh-huh. El club compta amb una llarga trajectòria a la ciutat. Com ha evolucionat aquest esport? Ens comentes que cada vegada és més físic. Com ha evolucionat i com ho heu encarat des del club per intentar que els esportistes segueixin el ritme de competició?
4: Bueno, doncs fem molts números i perquè al final tot s'encareix. Intentes que siguin unes quotes adaptades per a totes les famílies, però sí que és veritat que des de la federació no ens estan posant fàcil, perquè el nivell d'exigència és brutal. I és això, si vols que arribin a les competicions i tinguin uns mínims, doncs els divendres, per exemple, pues fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer dos modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes i després solo dents, perquè com que han de ballar, doncs també s'ha d'incloure el solo dents i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores, quan les poses? Doncs, bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana, aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
3: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat. Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta a qui el practica?
4: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Uh-huh. Sí, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé, uh-huh. És atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, uh-huh. Perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que els nens que entren són brutals.
3: Uh-huh. M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent. Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
4: Bueno, objectius, doncs, és el millor per ells, no? A nivell de club intentar reforçar amb tècnics. Ara és veritat que hem contractat una tècnica nova, que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que a Xambella li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més a nivell d'instal·lacions, doncs sabeu que comptarem amb el mateix que tenim ara. Tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'Institut està arreglant una de les dues pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara, clar, només oferim els grups d'iniciació, perquè, clar, també necessites unes pistes en condicions. Però, per sorpresa meva, l'altre dia em van trucar de l'Institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i que puguem fer més modalitats, perquè el patinatge ara hi ha moltes modalitats. Hi ha la modalitat de show, que és molt xula i, a més, és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell sí que és veritat que la federació està tan exigent que han de valorar si volen continuar patinant o estudiant, perquè tota l'hora no es pot portar tot cap endavant. I llavors el show és l'opció de continuar patinant sense tant de sacrifici. I ens agradaria poder crear grups de show aquí al poble i a veure si ara ens han arreglat les pistes del Montserrat Roig, seria una opció.
5: El show és una manera... Tenim algunes de les nostres patinadores que fan show a altres clubs perquè no, nosaltres actualment no podem. Aquí ja ens agradaria, perquè inclús algunes han arribat a Copa Espanya. És un dels temes que ens agradaria portar el nostre poble, el nom del nostre poble, a fora de Catalunya, i ens agradaria doncs muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet, i és una manera de patinar, però en conjunt. És a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors, és, a part de que és bastant espectacular, aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, és molt, la veritat és molt xulo. Però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs, no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure que necessita un munt d'hores, doncs es tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però
4: ho disfruten més
5: amb companys, i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem
3: portar-ho a la ciutat.
5: Exacte, exacte.
3: Mm-hmm. Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte. Per què no se'l poden perdre?
4: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. No, molta gent no és un fi de curs com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no, s'ho curren molt. Si són balls molt, molt treballats, i és molt bonic de veure.
3: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació DISAP.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: I a continuació, en el Via directa, avui volem fer la crònica del ple municipal del mes de juny, parlant dels diferents punts que es van aprovar en el ple municipal. El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal, ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olbert a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet la lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat concedir el guardó Lluís Nicolau i Dolber a la societat al Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regions i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javi Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies. I la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, En Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, som Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i En Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per l'alcaldia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
6: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes, i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
0: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
7: Aquest ple ha tingut molta, molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. I a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem. Arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa, perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
0: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal. Les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
8: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre, cuanto antes un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la audiencia ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros, este es nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rèdito.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
9: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que Son es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista, Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública cómo hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podemos, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
0: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
10: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del Carrer Berguedà por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo, en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciado 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena, y sobre todo en la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más, y las mentiras pues para las canciones.
0: I finalment, l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
11: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues, leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos tres puntos importantes. Uno, el consenso que se ha dado en el pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos, que por supuesto van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
0: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I ampliem ara una de les informacions que es van destacar en el ple municipal, que és l'aprovació de la remodelació del nou Cartipàs.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de Participació Ciutadana es passa a dir regidoria de Participació Ciutadana i Transparència. La regidoria de Serveis Socials es passa a dir regidoria de Drets Socials. La regidoria d'Educació, Infància i Família es passa a dir regidoria d'Educació, Infància i Famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis com, per exemple, govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de Control Ambiental salta de la regidoria de Territori a la regidoria de la Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de Serveis Socials, de nova creació, s'annexa o s'adscriu a Serveis Generals i Govern Obert. A més, hi ha una reestructuració... Serveis Generals i Govern Obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de Serveis Generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui farem el resum de les principals informacions que hem destacat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
3: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, compliment de l'ordenament.

0: la Porta Gran.
1: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
0: Sí, sí, evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
1: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandereencs i les santandereenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
0: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà la naturaula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
2: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia, en Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
1: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del parc de la Solana.
2: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que ja ha vingut d'Argentina, amb la generació d'un nou correcant importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur parc central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
1: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
2: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que per tant ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius.

0: I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
1: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. Aquesta setmana també s'ha posat en marxa la campanya Respectant o Costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es presentava el dilluns. En marxa la campanya Respectant o Costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
0: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat i, per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb el benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etcètera, etcètera.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
0: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones, el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
0: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit, l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que, sobretot, no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
0: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
0: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
0: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els orins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
2: i
1: una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les nostres les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames, mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a Nocosta, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem el tema dels gossos perquè aquesta setmana també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
4: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables amb el mobiliari necessari. Per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals i, a més, la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i, per tant, estar deslligats amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals i que, per tant, les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no?, que la ciutat avanci, que s'actualitzi i, sobretot, vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
3: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
4: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació, el Parc de Can Preses, era un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
3: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que iniciïn aquest any o quan estan previstes?
4: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de tots de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran Correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de Correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un Correcant i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran Correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
3: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
2: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dues zones a la Solana, a Camp Prats i al Palau.
3: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
2: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família, no? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar de l'Ajuntament es puguem oferir.
3: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrena en el teu barri, no?
2: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes. I em sembla doncs, el més adient i el més sensat.
3: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9:49 minuts del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia amagatzemats material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla SECCAT, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11:40 minuts de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
5: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantes persones herides i danys materials molt importants.
1: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
6: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andreu de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
1: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
6: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andreu de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
1: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678 o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I aquests dies a Sant Andreu de la Barca s'estan realitzant diferents casals d'estiu. Ens centrem avui sobretot als casals d'estiu esportius.
3: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
7: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé. De moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
3: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
7: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
3: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
7: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, ¿no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit. Uh-huh.
3: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita del casal?
7: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que, 4 nenes, que les tenim apuntades ja, i això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
3: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups, això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
7: Primer dividim per edat, i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
3: Mm-hmm. Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
7: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
3: Aquest any quina novetat hi ha en el casal d'estiu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
7: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat mínim.
3: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
7: Sí, segurament sí. O Argentina.
3: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
7: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
3: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
7: Bueno, sobretot que surten molt contents del campus i sí, he tingut molt que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, molt bé.
3: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
7: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix. I ahir n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
3: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
7: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada. I aquest any, bueno, esperem que també. A veure si a la gent l'agrada i s'apunta, sí.
3: És a dir, que la majoria després segueixen jugant a futbol, no?
7: Sí. Molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
3: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
7: Home, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. Esa és la meva sensació, vaja.
3: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
7: Sí, és el jugador del Sant Andreu de la Barca.
3: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit.
7: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo sóc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. Sí, molts nois ja ens coneixem entre tots, i, però sí. Si s'apunten, sí que poden.
3: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
8: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
3: Uh-huh. En línies generals, com estan en el casal?
8: De moment estan molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
3: Uh-huh. Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
8: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica de pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
3: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que estem del que ens estava relatant?
8: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí, pues bueno, anem canviant, i com t'he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
3: Mm-hmm. Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis. Quin és el tipus de perfil?
8: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90%, són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'està a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
3: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
8: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, doncs depèn del... Primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, doncs l'important és que puguin intercanviar pilotes i també per l'aprenentatge i l'evolució és millor que estiguin amb nivells tenístic equilibrats.
3: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis. Quina funció teniu vosaltres?
8: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això, i després el casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
3: Que és cada any alguna novetat, m'imagino, al casal? Aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
8: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre. Ah, i llavors per mi és el primer casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic, psicològic inclús, I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja el deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
9: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
8: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni casal ni estaix.
9: El casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tennis i que després segueixin al club?
8: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tennis i proven el casal i els hi agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al casal i després que s'apuntin a l'escola.
9: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
8: Bueno, doncs els del casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tennis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, doncs, bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara, doncs, poden aprofitar aquests dies de casal i d'estaix, doncs, per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
9: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del casal de bàsquet.
10: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
9: La calor com l'esteu combatent? Perquè aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
10: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on es poden anar remullant, i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant, doncs, no patir massa.
9: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens s'ho passin bé?
10: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, també que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que es nens sorprin sempre amb un somriure.
9: Com és un dia tipus del casal per la gent que no ha vingut mai al casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
10: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs. I hi ha dies, doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem, doncs, alguna gincana pel poble, per aquí al pavelló, i guerra d'aigua els divendres i un dia piscina, el que toqui.
9: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
10: Doncs actualment tots són del club. Vull dir, no tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
9: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
10: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
9: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
10: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar, doncs, el dia a dia del campus.
9: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
10: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
9: Això ja es feia, antigament?
10: Sí, però feia anys que es va parar. Sí. Bueno, és l'any passat que s'ha pogut tornar a fer, però bueno.
9: Què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
10: el que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé, i també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
9: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a totes Casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al Casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
10: Sí, que millorin, que els donin elles de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
9: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
10: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
9: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu: oferir als infants un estiu actiu compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els Casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
1: I aquest dissabte, amb l'acte central del Dia de l'Orgull, finalitzaran els actes que s'han realitzat en les darreres setmanes amb motiu del Dia de l'Orgull. Tot seguit en donem més detalls. Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
11: Bon dia.
1: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
11: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
1: Promet, no?
11: Promet.
1: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem PD Patxes.
11: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut als punxadiscos de locals, PD Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
1: Un recorregut diferent aquest any.
11: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acurtar una miqueta més el recorregut.
1: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
11: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Més persones queer, i enguany doncs hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs ens agrada també apostar doncs que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una, més aviat d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
1: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs a participar en actes com aquest, no?
11: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
1: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
11: Correcte.
1: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
11: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit, o sigui que esperem que
1: tot surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà, sí, un sopar doncs a l'esplanada.
11: Correcte.
1: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
11: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per de més, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
1: Hauran taules i cadires.
11: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
1: Anem ara al show drag, que és habitual aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
11: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no?, també un espectacle a la mesura, i enguany doncs disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no?, i és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no?, del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs són apostes molt potents, Així fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit, doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
1: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
11: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs, tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat de Chica B, Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Salapolo o Razmataz, que sol organitzar, doncs, actes i festes, no, de, relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
1: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
11: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no, també amb el cartell, no, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix, l'eix central, no, dels nostres actes, i sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
1: Informació sobre la celebració del Dia de l'Orgull aquest dissabte, inici de la Rua a la plaça Federico García Lorca a les 7 de la tarda, i després la festa continuarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb la lectura del manifest i també amb el show drag. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal de WhatsApp, on podreu rebre puntualment totes les informacions de Ràdio Sant Andreu i l'actualitat de la ciutat.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. Lo riu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osikerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements de

0: El nucli antic, amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt l'Assut, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, un assut que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: L'assut de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta el 1850 aproximadament i el canal de l'esquerra el 1912. Però o sigui, va ser una obra inacabada. I, mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xerta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xerta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos al Xerta Tour.
1: És el centre neuràlgic de la vila, és una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i que aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals...
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també hi ha un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del Tossal.
1: De fet, al terme de Xerta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre

0: carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
1: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
0: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia, era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
1: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
0: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no? I que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta se rega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
1: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: sendas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que... Xavi, tio, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac ja de per si naturalment aïllat i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de 5 clinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i en sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del congost de Fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de Fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7 km i mig.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 1 i mig sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sindes.
2: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
3: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
2: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet, a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka, el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses. Són bastant populars, refrescos. Potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre. Però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que te manen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió. És una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers que, per Maldives, que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurab, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurab és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

doncs acabem aquí. No tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I com sempre aquí ja a punt per entrenar una setmana més la nostra creativitat i com sempre amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, bon dia, Cristina. Com estàs?
2: Doncs molt bé, i avui ens ficarem a fer creativitat amb un gran personatge o amb un gran gos, no ho sé, estem parlant de Beethoven.
3: No, personatge.
2: Personatge molt famós, Beethoven, una gran pel·lícula que va marcar també moltes infàncies.
3: També,
2: eh?
3: Ves, inspirada en Beethoven. El nom va tenir el seu... Li van treure la inspiració.
2: El seu suc li van treure, i
3: tant. Això mateix. Doncs
2: I d'on t'ha vingut a tu la inspiració per parlar de Beethoven avui?
3: Parlarem del gran artista. I parlarem, mira, saps de què m'ha vingut? Mirant un vídeo de YouTube d'en Ramon Gené. Coneixes,
2: sí?
3: En Ramon Gené?
2: Uh-huh.
3: A mi m'encanta aquest home quan explica les coses. Doncs deia que el personatge de la seva vida era Beethoven.
2: Ah?
3: I em vaig quedar una mica pensant, dient, oh, tu tens algun artista que sigui l'heroi de la teva vida? I jo dic, jo no.
2: Jo crec que no, l'heroi de la meva vida sona molt gran, eh?
3: Clar, doncs ell deia això, no?, que l'heroi de la meva vida era en Beethoven, i jo era, ai, tinc aquest buit ara, jo.
2: Doncs farem un programa i a veure si me surt la meva inspiració, no?
3: Clar, vas passar, li preguntaràs a la Cristina a veure com ho veu això. Dic, sí, i mira, em va crear doncs com aquesta cosa de pensar... Bueno, l'hem d'omplir, no?
2: I
3: aquest
2: tant.
3: Buit.
2: Doncs anem a omplir aquest buit.
3: I vinga, i a partir d'aquí doncs vaig començar a investigar sobre Beethoven, perquè jo dic que a part de la música també està molt bé saber d'artista, perquè tot, al final és tot el conjunt que ens porta a entendre, no?, tot el que fa. I farem safareig, eh?
2: Farem safareig?
3: Sí, he trobat moltes coses i farem safareig, sí. Doncs mira, en Ramon Gené, ja que és el seu heroi, té un llibre també que em parla molt de Beethoven, deia que en Beethoven va ser com el primer músic que va començar a escriure música pensant en ell mateix.
2: Què vols dir amb això?
3: O sigui, que era, qui sóc jo i que la idea ha de ser per mi. O sigui, és com jo toco per mi, jo faig la música per mi, i si tu m'escoltes, doncs bé. I...
2: Com quan escrivim un diari personal, que no escrivim
3: sí.
2: per ningú, sinó que ho fem per nosaltres mateixos,
3: sí,
2: no?
3: Sí, això mica? Mateix. Doncs és com, això va per mi. I a partir d'aquí, doncs, el que hi hagi al voltant, que s'apunti, doncs perfecte. I si no, doncs... I diríem que és el primer que ho va fer, perquè, clar, en aquella època la música era per agradar, no? I era, clar...
2: Sempre cap a fora, no?
3: Sempre cap a fora. I ell va ser com el primer que va dir no. I en aquí ja ressaltava una mica aquest caràcter que anirem parlant, perquè era una persona ben carismàtica, eh?
2: Tenia caràcter el senyor Beethoven?
3: Ui, sí, tenia caràcter. Sí. Ho deixava tot molt clar, eh?
2: Sí?
3: Sí.
2: Sense pèls a la llengua.
3: No.
2: M'encanta aquest refrany.
3: Doncs res, era tot ell, era un personatge que tot el que deia era una declaració d'intencions, realment, eh? Sí. Doncs mira, te començo a parlar des de que va néixer.
2: Comencem pel principi, tant.
3: Avui tenim una hora de programa, no? M'havies dit?
2: Una hora tenim
3: no.
2: avui.
3: resumirem. Doncs vinga, va, anem a parlar de la seva vida. Es deia Ludwig van Beethoven i va néixer a Bonn, Alemanya, l'any 1770. Encara no hi érem tu i jo.
2: No.
3: I des de molt i molt petit ja va deixar evident que tenia un talent fora del normal. O sigui, el talent per una banda. El caràcter també ja ho va deixar evident des de ben petit, eh?
2: Ja el mostrava, també, eh?
3: Sí, ja es veia venir que allò anava per allà. Doncs el seu pare ja era músic de les Corts. I el que ell volia, doncs, és que, ja que el noi demostrava que tenia aquest talent, doncs, clar, el volia col·locar perquè així, doncs, tingués una bona qualitat de vida.
2: El nen ja el tenim posat a lloc, ja viurà bé, no?
3: I en Beethoven doncs, va començar a estudiar piano i composició des de ben petit. I el pare tenia aquell plan per ell, no? Perquè, clar, el pare coneixia en Mozart i en Mozart feia això. Era artista de l'aristocràcia i era una persona molt amable i tot el que feia era per complaer doncs, a la gent que l'escoltava, la noblesa, no? I deia, doncs, el meu nen també. Però, en Beethoven...
2: Tenia caràcter.
3: Que era un músic extraordinari, o sigui, era un geni de la música, però el caràcter... Ai, ai, ai, no, no hi havia maneres. I ell anava a la seva, i clar, quan li deien, és que has de fer això, ell, no, perquè tinc que fer això, no? I clar, no els feia gaire contents els senyorets.
4: No, no anava les ordres del que manava, no?
3: No, no van queixar en cap motlle. Ja només començant per aquí. Clar, i això pot ser bo o pot ser molt dolent, depenent del moment. Ja ara, si no encaixes, ja costa. Imagina't en aquella època.
4: Almenys ara no tallen el cap, no? Abans en tallaven caps.
3: sí, no va ser el cas, però... doncs sí. I a més, és que era un follonero, perquè s'encarava amb tots els altres músics, a part de la noblesa i la gent que el contractava, i li encantava fer com es diu? Fer els... Ai, ara no sé la paraula. Allò que s'enfrenten l'un a l'altre...
4: Un cara a cara, un...
3: Sí, i llavors s'encarava...
4: Batalles musicals o feien alguna cosa així?
3: Sí, i llavors provocava dos musicals, saps? El duelo, no? De dir allò que feien amb la pistola i pim-pam, no? Doncs això amb la música. I ell deia, vinga, va, tu que et creus tan bo, doncs vine a lluitar amb mi i a veure què. I ell sempre guanyava, ho feia en piano.
4: I clar, molt cap amunt i qualsevol segueix les normes després,
3: exacte,
4: no?
3: Exacte, bueno, i si no li anava gaire bé, s'enfadava i deia, més val que el deixem guanyar, saps? Doncs mira, en Beethoven de ben jove ja es va instal·lar a Viena, que era la capital musical d'Europa. I en allà sí que va ser on va conèixer en Mozart, que tant que n'havia sentit a parlar, doncs finalment el va poder conèixer personalment. I en Mozart, que era un molt bon nano, doncs amb una trobada que va ser molt breu, va quedar tan impressionat d'en Beethoven... que els hi va dir als seus amics, fixeu-vos en aquest noi que un dia el món en parlarà d'ell.
4: I aquí seguim, parlant de Beethoven.
3: I aquí seguim. Anys després, aquí a la ràdio estem parlant de Beethoven. Doncs tenia raó amb Mozart. Doncs, i amb Beethoven el que va fer és estudiar molt, molt, molt, molt i practicar molt, molt, molt, molt. El que tenia era molt bona tècnica i això era base de constància i treball. Sempre diem, per desenvolupar alguna cosa... t'hi has de posar de valent, perquè si no, a vegades, les muses...
4: Tenia talent, però has de tenir talent i esforç i ganes, eh? Perquè les coses rodones.
3: Sí, va ser la prova amb Beethoven de que de forma natural no li sortia tot prou, però sí que entrenant i posant-ho en pràctica, doncs millorava moltíssim. I llavors què va passar? Doncs que tenia tanta tècnica, ja sabia tant, i ell evolucionava constantment, i s'ho veia, i s'ho sabia. Doncs fins i tot amb els professors se'ls hi encarava, no?
4: Què m'has d'explicar tu a mi,
3: sí,
4: no?
3: Sí, els hi qüestionava tot, no? I era com, per què? Si això surt així, doncs jo vaig per aquí, no? I se saltava totes les normes.
4: No ha de ser difícil gestionar un geni, eh?
3: Ha de ser difícil.
4: Ha de ser molt difícil, sí.
3: Sí, ha de ser molt...
4: Perdó, volia dir no ha de ser fàcil.
3: Ah, jo he pensat, no, sí que és difícil.
4: Que ha de ser difícil, clar, depèn com, eh?
3: Justament deien que era molt difícil de gestionar una relació amb ell, però que alhora tenia un carisma, o sigui, era tan diferent i era tan carismàtic i tenia alguna cosa que era impossible d'ignorar-lo.
4: O sigui, atreia la gent també,
3: això,
4: no?
3: O sigui, saps, tenia molt mala hòstia i tenia... però alhora
4: parlem
3: tenia...
4: clar.
3: Sí, però tenia alguna cosa que deies, ai, entès aquest nano, no? I això està bé, eh? Vull dir, al final és un perfil que costa, a vegades, de trobar. I mira, i en aquí comencem el drama de la seva vida, que això és cap als 28 anys, que en Beethoven va començar a notar que no hi sentia gaire.
4: Uf, que dur això per un músic.
3: I per ell, que a més a més,
4: músic, ell...
3: amb el caràcter que tenia, acceptar que això que li estava passant, no? Clar, i ell, com a compositor i pianista, entendre que es podia quedar sort, no hi havia manera, no ho volia acceptar. I clar, ho va amagar. No volia que ningú se n'enterés, no podia dir-ho, perquè llavors, clar, sabia que seria, acabava tot...
4: Ai, 28 anys, és molt jove, eh?
3: És molt jove. I llavors es va començar a desfogar, doncs, escrivint cartes als seus germans, i de fet va caure una mica, doncs, amb depressió, i va estar a punt, doncs, bé, de tirar-ho tot per la borda, però l'art el va salvar. I en una d'aquestes cartes deia, no puc deixar aquest món abans d'haver fet el que sento que he de fer. Per tant, era com que ell tenia aquella missió, la sentia tant i tant, que fins que no fes allò, ell no podia marxar. I això va dir, encara que em quedi sort, ho aconseguiré. I sí.
4: Ho va fer.
3: Ho va fer, i com que era tan lluitador i tan treballador, doncs va composar una de les melodies més famoses de la història. A veure si et sona. L'escoltem?
4: L'escoltem.

0: Home, artista, artista ho era. A mi se m'acaba de posar la pell una mica de gallina, Roser.
1: A mi també. Ta-ta-ta-tan.
0: La sinfonia número 5 en C menor, no?
1: Sí, sí, vull dir que fixa't que amb 5, ta-ta-ta-tan, no? Que dius, i al final ja ha quedat per sempre, ja.
0: I tant.
1: Doncs mira, tot i anar... Oi, que maco de fons, eh?
0: Sí, mira, li mantindrem, què sembla, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Avui...
1: Fem un bon homenatge.
0: Un bon homenatge, el deixarem per aquí sota.
1: Va, deixem per aquí sota. Doncs, tot i anar convisquent amb aquest problema, ell no va deixar mai de composar. I, mira, en aquests moments, jo crec que és agrair que tingués el caràcter que tenia, perquè si hagués sigut una persona, potser, amb menys empenta, amb menys caràcter...
0: Sí, amb menys ímpetu, no?
1: Sí, potser no haguéssim arribat a conèixer tot el que avui ha fet Beethoven, no? Però, gràcies.
0: Imagina't poder... composar, però no escoltant, al seu cap devien sonar aquestes cançons.
1: Exacte, funcionava
0: clar,
1: per la memòria.
0: Clar.
1: Sí, doncs la novena sinfonia, que és considerada per molts la composició més gran de tots els temps, la va acabar de composar quan ja era completament sord.
0: Wow.
1: Als 48 anys.
0: Que fort!
1: Que jove, sí, i ara t'he explicat una anècdota.
0: A veure.
1: O sigui, als 48 anys ell ja no sentia res. La va escriure des de la memòria musical i la imaginació, o sigui, ben bé... Com, això és com quan et falta un sentit, com desenvolupes els altres, no? Doncs és la mostra. Doncs ell va desenvolupar molt la imaginació i la memòria per poder seguir creant. El que dèiem, la ment àgil, no? Tenir la creativitat desperta, doncs fa que puguem tirar endavant altres coses.
0: I aquesta sinfonia sonava en el seu cap, no?
1: Ell la tenia molt clara. I quan es va estrenar a Viena... Ell estava a l'escenari donant les indicacions als músics, no?, d'esquena al públic, ell estava dirigint a l'orquestra, i quan va acabar, el públic, o sigui, va ser tan apoteòsic, aquesta paraula em costa, que es va aixecar, va començar a aplaudir, a treure els barrets, els mocadors, tothom plorant, super emocionant, però ell, clar, no sentia res, i ell seguia mirant els músics.
0: Clar, estava d'esquena.
1: I clar, ell estava convençut que ho havia fet bé, però no sentia cap tipus d'emoció. I va haver alguna persona... que el va girar i li va fer veure tot l'espectacle.
0: La reacció, per molt que no la pogués sentir, no?
1: Això mateix, tothom com li estava aplaudint, com estava plorant. Clar, això per ell va ser... Es va desmuntar, va començar a plorar, es va emocionar moltíssim i va ser com, uau, el que he fet està bé, no? I va ser un gest que el va animar molt. Clar, aquí la lliçó que jo en trec és, fixa't a la confiança que ell tenia, que sense veure la reacció del públic, ell ja estava orgullós d'allò que sabia que havia fet bé, i tot i no sentir-ho.
0: No, clar, i amb la música difícil, perquè pots veure com toquen, però no saps tu si estan tocant bé.
1: Clar, sí que pots veure les cares dels músics, no? Sí que pots veure que, clar, els músics sí que veien el públic, i els somriures, però fins que no veus... Que a vegades no ens caldria l'acceptació de la gent, però en aquest cas, clar, quan la tens, te confirma que el que estàs fent doncs està ben fet. I va ser una bona lliçó, què et sembla?
0: Carai, amb Beethoven, doncs,
1: sí,
0: aquí.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí. I això també ens demostra... Jo és que he anat traient lliçons, d'en Beethoven.
0: Sí?
1: I a part d'això, doncs, que si et faré una cosa, doncs que potencies una altra.
0: És que és així.
1: No? Com ho veus?
0: Que s'ha d'acceptar la vida tal i com ve, no?
1: Pues sí.
0: Perquè ens hi podem ficar de cara, de cul, de com siguis, però al final acabes... com amb tot procés, en l'acceptació de que tens el que tens i has de fer el que puguis fer amb el que t'ha tocat.
1: I que sempre tenim més del que ens pensem,
0: I tant.
1: Que a vegades ens pensem, ai, és que clar, com que estic sord, doncs no puc fer. No, però segur que tens moltes altres coses que ningú mateix es veu. Però bueno, va, ens
0: donem... Seguim endavant, doncs.
1: Que ens posem tontetes. Ai, has tret la música de fons i ara, clar, aquesta part de reflexió amb la música aquesta de fons...
0: Ha quedat molt bé.
1: Clar, queda així com més.
0: Fos quan tocava jo també, S'ha estat aquí l'oïda atenta, jo.
1: Sí, sí, doncs molt bé, molt bé. Doncs vinga, va, Beethoven. Tot i aconseguir l'èxit musical, doncs a fora de l'escenari era un desastre. Però un desastre, desastre. Ell vivia amb un caos absolut. I vivia a Viena i constantment rebia cartes de queixes als veïns.
0: Ai, ara per desordenat.
1: Bueno, primera perquè feia molt de soroll. Que, com que ell no hi sentia...
0: Clar, vete tu a saber si ha caigut un ull a terra, quin soroll fa, no?
1: Clar, tocava el piano a qualsevol hora, però clar, això, a veure, el rellotge sí que devia tenir. Però bueno, és igual, no s'hi fixava. Cridava mentre composava, clar, tampoc no graduava el to de veu que tenia... llavors tenia una manera d'inspirar-se que es tirava galledes d'aigua per sobre a qualsevol hora per refrescar-se.
0: Quan,
1: quan estava allò com que deia, ai, ara no em surt res, estic mig adormit, agafava una galleda freda i tota per sobre. Ai. I era on tot despertava i ja començava, continuava composant.
0: Allò
1: i
0: que
1: tal.
0: Fem nosaltres a vegades de picar-nos les galtones, allò, vinga, va, desperta.
1: Doncs,
0: ell amb el cubell d'aigua directe, eh?
1: El cubell, i a més, que era igual si estava a la cuina, si estava a l'habitació, clar, feia un... imagina't, com que estava sort no s'entenava, no controlava les hores del dia, doncs els veïns i em passava, ah, un altre cop. I així s'anava fent. Era el seu sistema per activar la creativitat. O sigui que aquí diem un tip creatiu per si algú vol fer, eh?
0: Galleda d'aigua per sobre. Ben freda, eh?
1: Ben freda.
0: Si no, no
1: sí, i això t'activa. Doncs clar, tenia la casa com un camp de batalla. Tenia tot de papers per terra, menjar per terra, bueno, ampolles buides... Un desastre de convivència amb els veïns perquè no tenia cap mirament amb res de neteja ni a dintre
0: Genis,
1: de casa.
0: Genis, ja t'ho dic jo que no és fàcil.
1: Ni a fora. Mira el que et diré ara. Es va mudar més de 70 vegades en 30 anys a Viena.
0: En sèrio?
1: O sigui,
0: més de 70 vegades?
1: No aguantava ni 6 mesos en un pis.
0: En... Jo que em pensava que em mudava molt, veig doncs, que Beethoven em guanya.
1: Sí, sí, perquè l'acabaven expulsant. Però bueno, cada equips mesos, vinga, a un altre lloc, vinga, a un altre lloc. Bueno, la sort és que encara anava trobant pisos, perquè clar, devien
0: sí,
1: dir,
0: clar.
1: Ui, aquest no el deixis entrar. Pues sí.
0: Però al final era un erudit, no?
1: Sí, però clar, si...
0: El... Si molestes, està
1: sí,
0: clar.
1: Sí, a veure si el comportament no és
0: Beethoven,
1: correcte.
0: Beethoven, una masia aïllada, això és el que necessitaves.
1: No en devia trobar cap a Viena. Manies, va, anem a manies.
0: Vinga.
1: Manies de geni. Doncs una de les manies més documentades i curioses de tota la seva vida, saps què va ser?
0: Què?
1: El cafè. Beethoven era obsessiu amb el cafè al matí i no menjava res per esmorzar, però el cafè era sagrat, intocable.
0: És dels meus!
1: I el preparava, espera't, a veure si ho fas tu això també, comptant 60 grans de cafè cada dia.
0: No.
1: Una a una, eh? Un, sempre 60. Era una supermania que tenia. Suposo que també devia fer com a teràpia, mentre es comptava els grans, no?
0: Sí.
1: Fent un, dos... Clar, t'ho imagina't.
0: Era el mindfulness del moment, no? Comptar els grams de cafè.
1: Estàs en el 52 i t'has descomptat, perquè el veí ha tocat la porta. Vinga, torna a comptar.
0: Ara justament que no feia soroll, home.
1: Clar, home, el millor moment de dormir devia ser el moment que comptava els grans de cafè.
0: Sí, clar.
1: Doncs mira, això tenia aquesta mania i era molt conegut per això, o sigui que cada matí 60 grans de cafè. Doncs un escriptor que el va conèixer personalment va dir, va deixar escrit que els 60 grans de cafè com a ritual inamovible d'un home que en tot el seu caos vital necessitava aquell punt de control perfecte. O sigui, té molta, és molt maco això, era un home caòtic amb tot, però dintre d'això, d'aquest caos, necessitava tenir aquest ordre, no?
0: Però és que cadascú té les seves manies, eh? I amb això tens tota la veritat, eh? Perquè crec que el caos, cadascú l'interpreta a la seva manera, perquè sobretot si convius, no? Hi haurà allò que tu et molesta i a mi no,
1: sí.
0: I a l'inversa.
1: Sí.
0: Però dius, vius en aquest caos, però sobretot posa el posavasos, eh?
1: Sí.
0: No fos cas, eh? Perdona, cull el mitjà de terra, no?
1: Sí, és veritat.
0: Cadascú té les seves manies. Cadascú,
1: sí, clar, i el que per un és caos, l'altre no. Vull dir, clar, has de trobar el punt d'equilibri, però això costa.
0: Has de poder trobar aquell mitjà al mig d'aquell barrull,
1: sí.
0: No?
1: Bueno, aquí, en Beethoven, com que vivia sol, doncs mira, ja s'ho feia.
0: Sí, tant.
1: Doncs el cafè era l'únic que podia controlar. I després tenia una altra mania molt curiosa. Ell es va preparar com un estoig, com un lloc per guardar espècies, i tenia sal, pebre, mostassa i alguna altra espècie que li agradava. I es va fer com un paquetet i s'ho portava a la butxaca cada dia. I quan li tocava dinar fora, ell s'ho tenia que especiar. Tenia les mesures exactes de cada espècie que volia perquè el menjar sempre tingués aquell gust. Què et sembla?
0: Una mica de toc, eh? Tenia una mica de toc.
1: En aquell moment no sabia que era toc, però sí, tenia toc. Tenia que comptar els cafès i les proporcions exactes de l'espècie.
0: Carai!
1: Sí. Després tenia, també s'inspirava parlant amb el seu barret.
0: Ah.
1: Tenia converses amb el seu barret. I com no s'inspirava amb la natura. La natura, ell feia passejos molt llargs, sempre amb la llibreta i amb el bolígraf, i anava apuntant totes les idees que li anaven vinguent. Però necessitava sortir sempre al bosc.
0: Aquest contacte amb la natura,
1: sí.
0: Home, a tots ens va bé, eh?
1: Un
0: banyet de mar, una caminada pel bosc, sempre inspira, eh?
1: Sí. Doncs, guita, escoltem una altra cançó que és de les més conegudes, però aquesta versionada per Miguel Ríos.
0: Ai!
1: L'himne de l'alegria, fem la part final.
0: Vinga, va!
1: Va!

0: L'himne de l'alegria. És l'única cançó que sé tocar en piano i en flauta.
1: Que bé. Doncs mira, ja en saps molt, eh?
0: Sí, sí, do, re, re, do, si, la, sol.
1: Mira, que tenim aquí un geni, també, eh?
0: Una cosa, musicalment. Jo, mira, xerrar el que vulguis, però cantar...
1: La Cristina també és un geni.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, el que deien d'en Beethoven del tema de la naturalesa, que necessitava estar en contacte. Mm-hmm. Doncs en Beethoven tenia que fer molts esborranys, sempre escriure... Li van trobar més de 7.000 esborranys amunt dels pisos.
2: Uau!
1: Sí, perquè ell sempre corregia, escrivia, boditatxava, feia de tot. Perquè, o sigui, aquí és on te van veure que la genialitat de Beethoven no era espontània. Era entrenada, el que sempre diem.
0: Sí, tenia art propi, però ell s'ho treballava molt, no?
1: Sí, com ara Mozart sí que era espontània, era un artista que sí que tenia una... Era orgànic, era sobrenatural, el que, tot el que ell composava era pum, li sortia i ho feia. Doncs en Beethoven no, en Beethoven tenia que ser amb constància, perfeccionament... i bé com un artesà.
0: El punt de toc, per desordenat que fos, el punt de toc li va anar bé, no?
1: Sí, sí, per tant va ser molta, molta feina. Doncs aquí també, dèiem sobre el seu caràcter difícil i els seus valors, doncs que mai va acceptar que la noblesa estava per damunt dels artistes. Que tots els artistes sí que ho van acceptar, i llavors el que feien era complaure, doncs ell va dir que no. I aquí hi ha una anècdota, que hi va haver un moment, un dia, que ell passejava amb un amic seu músic, i estaven passejant per uns jardins, i llavors va passar algú de la noblesa,
0: sí,
1: no? I el seu company, doncs és com que va fer reverència, i va saludar, i en Beethoven va dir, no, jo no saludo. I el que va passar, que va ser el noble... que va parar a saludar en Beethoven.
0: Ah!
1: Clar, i dius, mira! I en Beethoven li va dir...
0: Ho veus com jo estava per sobre?
1: Sí, sí, sí. Diu, li va dir a aquest seu amic, hauries d'actuar com tu ets, no com ells volen que tu siguis. No? Però clar, això has de tenir un caràcter de ment, per fer això.
0: I és una gran frase, eh?
1: I és una gran frase. Doncs mira...
0: Ens agrada l'anècdota.
1: Sí, doncs aquí ja hem après que en Beethoven era un geni, que era un Beethoven, que era una persona que tenia que entrenar moltíssim per treure la llum tot això... i que tenia un caràcter una mica complicadet, però que realment el feia el que volia, i això també està molt bé. I això ens porta al consultori creatiu.
0: Doncs a treballar, som-hi.
1: Vinga.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Perquè no podem marxar mai sense els deures fets. A veure, Roser, què ens portes aquesta setmana? Quin tip creatiu ens portes?
1: Mira, Cristina, que te faré comptar els grans de cafè.
0: Ah, sí? Jo és que prenc així amb capsuletes, saps? És una mica difícil. Si vols, sí, et puc comptar les capsuletes que em fico al dia.
1: 60 càpsules, no?
0: Mamma mia, com el Correcaminos.
1: Mira, farem un exercici que ens servirà com de meditació. I si voleu fer-ho amb 60 grans de cafè com en Beethoven, doncs perfecte. I si no, ho podem fer amb 60 boletes, amb 60 macarrons, o sigui...
0: El que vulgueu.
1: El que vulguem. Però sí que és veritat que t'has de buscar el teu moment, has de... I si no en vols 60 i en vols 20 perquè tens...
0: No passa res.
1: Doncs mira, però és que 60 boletes són 60 segons al final, eh? Es tracta de que tocar cada boleta o cada cafè i posar-hi com una intenció o dir una frase, com el rosari, saps?
0: Sí.
1: O el japamala, vull dir que són objectes d'oració, de comprometre't, o de dir, avui tindré un bon dia, avui faré això, aniré...
0: Mentre agafem una boleta, diem una frase, una segona boleta, una altra intenció,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una intenció, o una cosa maca que t'ha passat, o una cosa que vols que passi, o algo que vols dir a algú, i és com anar prenent consciència del moment, i és com un ritual ben xulo. Jo l'he fet, l'haig de fer.
0: És mindfulness total, estic aquí i a sobre augurem coses bones, eh?
1: I pensem en Beethoven.
0: Home, i tant. Saber tocar com en Beethoven sense quedar-nos sords estaria bé, no?
1: Ens podríem posar de fons la sinfonia número 5 i comptar 60...
0: Doncs Roser, si s'inspiren, arroba Roser Martínez,
1: creativitat,
0: a Instagram.
1: Que ens ho enviïn, que ens ho expliquin tot, vinga.
0: Ens encanta, adéu.
1: Gràcies, adéu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Concha per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
0: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
2: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
0: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
2: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del Papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
0: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
2: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar

0: oficials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
1: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
0: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera, podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia, i no caldria ni que ho fes la policia.
1: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
2: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-li el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada el retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers 2 dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: poble en moviment comença amunt. Et fan fora de casa i ho aturem si som...
1: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet, perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver-hi entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
2: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música, també.
3: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego.

0: Es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etc. etc. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te'ls has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte, no? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tan casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però es veurà que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? De relar algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: És que a una casa ho tens tot, ho tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estigui més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, a la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que com, no sé, normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili? No perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè hem venut el més valuós que teníem, que era casa nostra.
0: Exacte. Què en queda, ara que parlaves de les illes, què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altre com ella, però és vera que cada vegada que hi torn veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? És aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre, i en canvi no estan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais, no?
0: Clar, parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podríem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior de la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar-ho en un altre lloc, a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan. No? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes de l'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme eren pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí. L'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no? Que només funcioni l'activitat econòmica del turisme, no? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu, no? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca, i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs, però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen dobles per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra, no? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, que significa ser turista, no? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme. I si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informa abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig. És a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada a vegades faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera. Al final també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors, desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte, i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua, i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre, no? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més d'obvés d'aquesta manera, moltes vegades es veu trobeu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers, i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri, que ja no som capaços de reconèixer.
0: De fet, ara em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
2: Sí, això és una frase que diu el José Mansilla, no? Que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no?, i fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Llavors, clar, és insostenible de totes, totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns, no? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat doncs, aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
0: Clar, tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
2: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'm la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permesa l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles, però com que vius de lloguer, passats uns anys te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que mal, no diuen lloc que puguen viure al barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diuen lloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit en lloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir, és que jo vull viure a la meva ciutat, o jo vull viure a la meva illa, o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
0: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves el lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
2: Moltíssim, perquè clar, jo a més sóc periodista freelance, per tant jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades. Per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos, i després sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn, el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja anàvem a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no l'alternativa era això, tornar a casa un pare i mon mare, perquè si no, no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no, molts en unes condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, tornar a fer una mudança amb tot el que això implica, tornar a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, tornar a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que m'ho vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
0: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
2: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa. Que dius, d'una banda sí, pensar, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, pens, és molt estrany, no? Que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no? Que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros, i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no? Que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament, i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no? en la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares, ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
0: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
2: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veurà que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per la nostra.
0: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama, i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
4: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar, crec que el 2004, fa més de 20 anys. Com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
4: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina, i aquestes dues fundacions van crear el projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
0: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
4: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, que hem engegat el 2004, que portem fent això, i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre, i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre, on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres a Xamfrà no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un amb un plasma, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
0: M'agrada molt perquè te m'has avançat a una pregunta que acostumem a fer als nostres convidats, que és en relació als valors, no? que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
4: Sí, els valors, alguns valors de Sant Fra són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de Xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de Xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Dins, tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a Xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
0: Com d'important és un projecte com aquest, com Xamfrà, en un barri com el Raval?
4: Bé, Xamfrà té podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però això en fa té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això Xamfrà, òbviament, té certa... diguéssim, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades, o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom, volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
0: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es mercantilitza o esdevé excloent, no?
4: Absolutament. A Xamfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que a Xamfrà un no entra en la idea de fer-se el primer violí de la Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent. Però no hi ha la idea de vaig a fer un curs arreglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No passa per aquí. Xamfrà és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola. Som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
0: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
4: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN, la nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AINSA, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
0: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
5: Tu, boja! No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajegudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
6: Puta!
5: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
6: La que tot ho xerra!
5: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara a colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago, que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tots riuen. Tinc por! La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega el cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
6: «Eh, tu, covarda!»

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no, com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
0: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no?, que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no?, una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no?, a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi han, estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no?, abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens convé aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem. O sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, doncs, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Aleshores, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no?, i és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no?, així sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que a més és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarg i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Pension Dorée, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Dorée, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els que tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pensió Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breix. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. En un recorregut minuciós i ple de detalls per l'hostal, ens descriu les diferents estances, la decoració, la distribució dels espais i les particularitats de cada habitació, sense oblidar els olors de la cuina i dels àpats. Paral·lelament, relata com va descobrint la vida i el món. Les descripcions que fa de la seva família i del personal de la pensió retraten una manera de viure basada en el treball, la solidaritat, la resignació, la senzillesa i una alegria sincera pels petits detalls. Era una època de postguerra, de reconstrucció física, econòmica i social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional, malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista. Un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breixe com a pacients descobreixen a Pensió Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify, o, si ho preferiu, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. One, two, three,
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Durant tota la seva vida, Louis Armstrong va dir que havia nascut el 4 de juliol de 1900. Als anys 80 del segle passat, quan ell ja havia mort, es va trobar la seva partida de bateig, que indicava que en realitat havia arribat al món el dia 4 d'agost de 1901. I fixeu-vos que la conseqüència més dramàtica d'aquest fet és que va viure un any menys del que tothom, fins i tot ell mateix, pensava. Al final, com que tothom celebra el que vol, i a mesura que ens fem grans solem defensar que l'edat no és més que un convencionalisme, avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el naixement fals de Louis Armstrong. I a més ho fem amb la gravació de l'inici del primer concert d'Armstrong a Barcelona el 23 de desembre de 1955.
6: Señoras, señores, muy buenas tardes. Hot Club de Barcelona y Club 49 tienen el honor de presentar a ustedes al rey del jazz, Louis Armstrong.

Louis Armstrong, gravat en directe a Barcelona el 23 de desembre de 1955, el dia que, com és ben sabut, va haver de fer tres concerts seguits en el Teatre Windsor, que es trobava a l'Avinguda Diagonal de la ciutat. Segurament ja sabeu que havia de passar dos dies a casa nostra, els dies 22 i 23 de desembre, i fer dos concerts diaris, pels quals hi havia totes les entrades venudes. Però l'avió que l'havia de portar des d'Itàlia no va poder enlairar-se a causa de la boira i el primer dia es va perdre. La solució un tant salomònica per acontentar el major nombre de persones possible va ser fer tres concerts el dia 23. Girem pàgina i arriba el següent protagonista de Jazzit d'avui, que és també trompetista. És Johnny Coles, un músic molt interessant, del que se'n parla molt poc, tot i tenir una biografia apassionant, que el situa al costat de figures com Gil Evans i Miles Davis, Charles Mingus, Herbie Hancock, Ray Charles, Art Blakey, i fins i tot en formacions tardanes de les orquestres de Duke Ellington i Count Basie. Johnny Coles sí que tenia clar que havia nascut el dia 3 de juliol de 1955.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Seguim en territori jazzístic, a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa uns instants hem escoltat el trompetista Johnny Coles i el seu sextet en una gravació de 1960. Heavy Legs era la cançó. I era pur hard bop, estil de la discogràfica Blue Note. Us hem dit que va ser un trompetista membre en diferents moments de les dues orquestres més famoses de la història del jazz, les de Duke Ellington i Count Basie. I fent una petita trampa, podríem dir que hi ha molts músics que van tocar en ambdues orquestres, fins i tot que ho van fer simultàniament. Perquè els dies 6 i 7 de juliol de 1961, les dues formacions es van fusionar. Ho van fer dins d'un estudi de gravació i el resultat va ser un disc imprescindible que es titula For the First Time, per primera vegada. El repertori es va escollir entre el millor de cada una de les orquestres i nosaltres hem escollit Corner Pocket, que seria una aportació de la de Count Basie.

Les orquestres de Duke Ellington i de Count Basie juntes ens han interpretat Corner Pocket. I ara és temps per escoltar la veu de Billie Holiday, que va ser cantant oficial de l'orquestra de Basie uns quants mesos entre 1937 i 1938. Un any més tard, a començaments de juliol de 1939, va gravar una versió de la cançó Them There Is, escrita per Maceo Pinkard, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes d'èxits d'aquell moment. Hem de dir que Maceo Pinkard, el compositor, va ser un home molt lligat al moviment reivindicatiu dels drets de la població afroamericana a través de l'art i la cultura, moviment conegut com el Harlem Renaissance. Aquí la teniu, aquesta cançó, fruit de la imaginació de Maceo Pinkard. Them There Is, Billie Holiday.

Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. En la història del jazz i la seva relació amb el cinema, hi ha dos directors que hi tenen un paper importantíssim: Woody Allen i Clint Eastwood. Dos directors i dos estils molt diferents, però un amor pel jazz conegut i reconegut per tots dos. Allen, a qui hem vist en diferents ocasions tocant el clarinet amb el seu grup d'estil Nova Orleans, ja té 90 anys. Però Clint Eastwood, a finals de maig passat, en va fer 96, que evidentment és una edat molt avançada. Està total i oficialment retirat, però com a autor, ni que sigui en part, d'algunes de les bandes sonores de les seves pel·lícules, ha rebut diferents homenatges a aquesta seva vessant de compositor. El més conegut, l'homenatge més conegut, es va dur a terme el dia 17 d'octubre de 1996 en el Carnegie Hall de Nova York. Una excepcional selecció de músics de jazz van interpretar música composta per o relacionada amb les seves pel·lícules. Comencem amb una versió de la balada Misty, de Earl Garner, que sortia, a més, en el títol de la primera pel·lícula que Clint Eastwood va dirigir. Es titulava Play Misty for Me, i era de l'any 1971.

Acabem d'escoltar Misty, que apareix a la pel·lícula Play Misty for Me, la primera que va dirigir Clint Eastwood. Això va passar l'any 1971. La versió doblada al castellà, que és la que es va veure en els cinemes, la van titular Escalofrío en la noche i no fa justícia al que s'explica a la cinta. Es tracta d'un locutor de ràdio californià que rep freqüents trucades d'una dona que sempre li demana que posi la mateixa cançó, Misty, d'Errol Garner. El títol en català, Toca Misty per mi, seria més adequat. La música original, o sigui, la resta de la música de la pel·lícula, la va compondre Dee Barton, un trombonista que va néixer a l'estat de Mississippi el 1937, però que va triomfar a Califòrnia, especialment com a compositor, arranjador i músic de Big Band. Barton va treballar amb Eastwood com a mínim a mitja dotzena de pel·lícules. Barton també va estar uns quants anys a les ordres del director Stan Kenton dins la seva orquestra, en la que hi va fer de trombonista, de compositor i també de bateria. I ara us en portem una mostra. Escoltarem The Singing Oyster, que és una composició seva de Dee Barton, i la interpreta l'orquestra de Stan Kenton amb ell fent de bateria. Aquí el teniu, Dee Barton.

The Singing Oyster, que vindria a ser l'ostra cantant. No em direu que no és un títol divertit. Ens l'han portat l'orquestra de Stan Kenton. Seguint amb la relació de Clint Eastwood, el cinema i el jazz, també hi ha un disc recopilatori que es va editar a començaments dels anys 2000 que es titula Music for the Movies of Clint Eastwood, és a dir, música per a les pel·lícules de Clint Eastwood. La peça principal és una suite que va compondre Lenny Niehaus, que ell sí que va ser el col·laborador musical més estret que Eastwood va tenir. El solista de saxo en aquesta peça, en aquesta gravació, és Joshua Redman, i la peça que escoltarem té un títol inequívoc: I Love Jazz. Estimo el jazz. Per cert, no oblideu que Joshua Redman aquesta setmana el tenim de gira per Andorra i Catalunya.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Si sou persones que el mes d'agost el passeu en el país i us agrada el jazz, recordeu que la música no fa vacances i que clubs com el Jamboree mantenen la seva programació. El dia 8 d'agost d'enguany hi ha un concert molt interessant, com sempre en dues sessions, a les 7 del vespre i a 8:45 del vespre, segons la web, protagonitzat pel quartet del saxofonista tenor nord-americà Gregory Groover Jr., que ve a presentar el seu darrer disc titulat Old New. Comencem amb Rain Shall Fall, que es pot traduir per

Acabem d'escoltar a Gregory Groover Jr. i el seu quintet amb Rain Shall Fall, una cançó que podeu trobar en el seu disc nou, que es titula Old New, un disc editat per la discogràfica europea Criss Cross Records. Aquest disc es va gravar sense assajos previs, buscant l'espontaneïtat més pura i la interacció natural entre els músics. Gregory Groover té una visió molt espiritual de la música, inspirada fonamentalment en el que li va ensenyar el seu pare, que és un pastor de l'església AME, que vol dir African Methodist Episcopal, una església cristiana creada a començaments del segle XIX per reclamar, una vegada més, la igualtat de drets dels afroamericans. Recordeu, tindrem a Gregory Groover Jr. en directe el dia 8 d'agost en el Jamboree de Barcelona.

0: Pues. Hola, soy Antonio Mazzei, pianista. Están escuchando Jazz It.
1: I per encarar la recta final de Jazz It, avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us proposem el trompetista Bruce Harris, un músic de 46 anys molt ocupat i molt actiu en l'escena jazzística internacional actual. Hem portat el seu disc Soundview, gravat l'octubre del 2020, amb mascareta. Recordeu que hi va haver un fenomen anomenat pandèmia de coronavirus, també conegut com Covid?

Acabem el programa d'avui amb el grup de Sitges Incógnito, que aquesta setmana obren el Festival Bijaz de Vilafranca del Penedès. La cançó que us portem està dedicada a una ciutat marroquina, Marràqueix. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Alari està al control de so. El Jordi Tortós aquí al micròfon. I avui dedicarem el nostre programa a repassar algunes de les més interessants novetats perifèriques que hem rebut en les últimes setmanes.

Doncs la primera novetat és aquest àlbum que es diu Dying Fish for Love i està signat per Chris Driver, un escocès que des que el vam descobrir el seu àlbum de debut, Blackwater, l'any 2006, l'hem seguit molt constantment perquè és un home que ens agrada molt. Ha demostrat ser un cantautor amb un estil propi i un repertori molt atractiu, partint, a més, sempre d'un folk contemporani. Aquest ja és el seu sisè àlbum en solitari i, a part d'aquest sisè àlbum, ha col·laborat també amb moltíssims d'altres artistes. Chris Driver, nou àlbum, Dying Fish for Love.

Chris Driver, 20 anys de carrera i realment disc a disc demostrant que és un personatge d'una qualitat per sobre de la mitja. Escocès, nascut el 1978, aquest és el seu nou treball, Doing This for Love. La segona novetat que us presentem avui està signada per una cantant nord-americana que es diu Yepa.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de, nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona.

Es diu, o s'ha dit, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debutes també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I ja tenim aquí, sencer, el nou treball de Aldous Harding, un dels discos més interessants que hem rebut les últimes setmanes. L'àlbum es diu Train on the Island, i ella que arriba des de les Antípodes, des de Nova Zelanda, jove, 36 anys, al costat d'altres veus, també com les de Nadia Reid o Marlon Williams, ha arribat a mostrar que aquella illa, que Nova Zelanda, té un talent dins de les seves noves generacions realment considerable. Així és que aquest nou treball el considerem una de les millors novetats que hem rebut últimament. És el seu cinquè àlbum i es diu Train on the Island. Ella és Aldous Harding.

Des de Nova Zelanda, el cinquè àlbum d'Aldous Harding. Es diu Train on the Island. I una sorpresa molt curiosa i agradable ha sigut la del disc de Pina Palau. Amb aquest nom ens vam preguntar d'on havia sortit i sabem que viu a Zurich, és suïssa, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It.

Es diu Pina Palau, és de Suïssa, instal·lada a Zúric, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It. I la veritat és que ens ha sorprès molt també la bona rebuda que ha tingut aquest tercer àlbum en tota la premsa internacional. La veritat és que té un estil molt personal en què les cançons funcionen com a gairebé entrades d'un diari íntim. Molt poca informació personal tenim d'ella i encara pues, ens preguntem d'on surt aquest cognom. Es diu Pina Palau.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà.

Ferran Palau, aniversari feliç és el seu disc d'aquest any 2026. Al seu costat, com sempre, el Jordi Matas, el seu cosí, arranjador, excel·lent guitarrista i un resultat fantàstic en aquest àlbum. Aniversari feliç.

Ferran Palau, un personatge que ha creat tot un estil, una manera molt personal d'interpretar, de composar i de fer cançons, que també ha tingut, evidentment, la seva repercussió, la seva influència en d'altres veus. Per exemple, la de la sabadellenca Venus.

0: escondite, jugábamos a la palma corrida, que se llamaba.
1: Es tracta del tercer àlbum ja de Venus, que en veritat es diu Valeria Núñez Saurí i és de Sabadell. La veritat és que en tres àlbums ha demostrat un crescendo realment important, una evolució molt interessant pel camí de l'indie pop electrònic. És, com us deia, de Sabadell, és totalment millennial, va néixer el 2000, té 26 anys i es diu realment Valeria Núñez Saurí. En definitiva, Mai Vista Trista és el títol d'aquest nou treball del 2026 de Venus.

Venus, un talent molt jove de Sabadell que seguirem amb molta atenció. Mai vista trista, aquest és el títol del seu últim treball. I nosaltres ens acomiadem, la Lei Salari, el control de so, el Jordi Tortós d'aquí, el micròfon. Deixem enrere aquesta edició de novetats de Perifèries amb la de Ellie O'Neill, l'àlbum de debut d'aquesta jove irlandesa en què el minimalisme i el intimisme són protagonistes. Fins la setmana que ve.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui farem el resum de les principals informacions que hem destacat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Girivet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de la MB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
2: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
1: Estem parlant d'una inversió d'un 1,5 milions d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
2: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
1: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
2: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i si, tot el que puguem reduir ho farem.
1: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
2: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Andoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girivet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
3: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
1: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
3: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la

0: Estem vivint ara, no? I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del Talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del Riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
1: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. Aquesta setmana també s'ha posat en marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es presentava el dilluns. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
0: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat i, per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
0: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
2: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
0: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions.

0: Doncs aquests urins que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
0: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
0: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte no costa incomplir si estan situats en fanals.
0: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però a més és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malalla, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
2: i
1: una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, pues, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi, i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè a més si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem el tema dels gossos, perquè aquesta setmana també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
4: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables, amb el mobiliari necessari, per tant tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i a més la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant estar deslligats amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals, i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no? Que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
3: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
4: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació al Parc de Can Preses, era un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
3: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any, o quan estan previstes?
4: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de tots de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran Correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de Correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un Correcant i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran Correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
3: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense corretja.
2: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dos zones a la Solana, a Can Prats i al Palau.
3: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
2: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família, no? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar de l'Ajuntament es puguem oferir.
3: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
2: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes. I em sembla pues, el més adient i el més sensat.
3: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
6: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9:49 del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia amagat gatzamats, material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla SECCAT, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11:40 de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
5: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
6: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos, que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
6: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
7: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
6: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
7: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
6: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
6: I aquests dies a Sant Andreu de la Barca s'estan realitzant diferents casals d'estiu. Ens centrem avui sobretot als casals d'estiu esportius.
3: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor de casal.
8: Esta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé, de moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
3: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
8: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
3: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
8: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
3: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita del casal?
8: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que 4 nenes, que les tenim apuntades ja, i això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
3: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups, això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
8: Primer dividim per edat, i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
3: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
8: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
3: Aquest any quina novetat hi ha en el casal d'estiu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
8: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat a mi.
3: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
8: Sí, segurament sí. O Argentina.
3: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
8: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
3: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
8: Bueno, sobretot que surten molt contents bueno, del campus i sí, et diuen molt que no, que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, molt bé, molt bé.
3: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
8: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix, i ahí n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
3: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
8: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada, i aquest any, bueno, esperem que també, a veure si a la gent l'agrada i s'apunta, sí.
3: És a dir, que la majoria després segueixen jugant a futbol, no?
8: Sí, molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
3: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
8: Hombre, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. Esa és la meva sensació, vaja.
9: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
8: Sí, és un jugador del Sant Andreu de la Barca.
9: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit.
8: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo sóc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, a molts nois ja ens coneixem entre tots, però sí. Si s'apunten, sí que poden.
9: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
10: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
9: En línies generals, com estan en el casal?
10: De moment estan molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
9: Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
10: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
9: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que estem del que ens estava relatant?
10: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí pues, bueno, anem canviant, i com t'he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
9: Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis? Ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta? Més gent que li agrada fer esport, que practica esportivament tenis? Quin és el tipus de perfil?
10: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
9: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
10: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, doncs depèn del... Primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, doncs l'important és que puguin intercanviar pilotes i també l'aprenentatge i l'evolució, és millor que estiguin amb nivells tenístics equilibrats.
9: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis, com quina funció teniu vosaltres?
10: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això, i després el casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
9: Que és, cada any hi ha alguna novetat, m'imagino, al casal. Aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
10: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, i llavors per mi és el primer casal, I bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els hi donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic i psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja el deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
9: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el casal? Els hi agrada? Quin és el feedback que rebeu?
10: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni casal ni estaix.
9: El casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tenis i que després segueixin al club?
10: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tenis i proven el casal i els hi agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquest sí que ens fa il·lusió que juguin al casal i després que els apuntin a l'escola.
9: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
10: Bueno, pues els del casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tenis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, pues bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara pues poden aprofitar aquests dies de casal i d'estaix pues per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
9: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del casal de bàsquet.
11: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
9: La calor com l'esteu combatent? Perquè aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
11: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els es poden anar remullant i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant doncs, no patir massa.
9: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens s'ho passin bé?
11: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que se'n sorprin sempre amb un somriure.
9: Com és un dia tipus del casal per la gent que no ha vingut mai al casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
11: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs. I hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí el pavelló, i guerra d'aiguals divendres i un dia piscina, el que toqui.
9: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
11: Doncs actualment tots són del club. No tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
9: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
11: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
9: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, ja és gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
11: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
9: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat, feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
11: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
9: Això ja es feia, antigament?
11: Sí, sí, però fa anys que es va parar. Sí, sí, bueno, és l'any passat que s'ha pogut tornar a fer, però bueno.
9: Quin és el, què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
11: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé. I també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
9: T'anem a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
11: Sí, que millorin, que els donin nenes de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
9: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
11: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
9: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
6: I aquest dissabte, amb l'acte central del Dia de l'Orgull, finalitzaran els actes que s'han realitzat en les darreres setmanes amb motiu del Dia de l'Orgull. Tot seguit en donem més detalls. Aquest dissabte a Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
12: Bon dia.
6: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
12: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització. A banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
6: Promet, no?
12: Promet.
6: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
12: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran doncs, una mica més de música al recorregut.
6: Un recorregut diferent aquest any.
12: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt, L'any passat, per exemple, vam pujar, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acurtar una miqueta més el recorregut.
6: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
12: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal, que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany doncs hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs ens agrada també apostar doncs que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una, més aviat, d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí, perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, aquests els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
6: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs a participar en actes com aquest, no?
12: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
6: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
12: Correcte.
6: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
12: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que tot
6: surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà, sí, un sopar doncs a l'esplanada.
12: Correcte.
6: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
12: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
6: Hauran taules i cadires.
12: Correcte, sí, com cada any, doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
6: Anem ara al show drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
12: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no?, també un espectacle a la mesura, I enguany doncs disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no?, i és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no?, del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
6: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no?, mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
12: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Polo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs actes i festes, no?, relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
6: Ens hem oblidat de dir que en la rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
12: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs seguim, doncs any rere any volem apostar doncs que la Perla, la geganta, doncs sigui com l'eix central, no?, dels nostres actes, i sí, la trobareu una estoneta allà a la rua. Esperem que la gaudiu molt.
6: Informació sobre la celebració del Dia de l'Orgull aquest dissabte, inici de la rua a la plaça Federico García Lorca a les 7 de la tarda, i després la festa continuarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb la lectura del manifest i també amb el show drag. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal de WhatsApp, on podreu rebre puntualment totes les informacions de Ràdio Sant Andreu i l'actualitat de la ciutat.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
14: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
6: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un programa on avui farem un balanç, un resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana, i on també tindrem la previsió del temps amb Carlos Lara de MeteoSap. Comencem. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara, el responsable de Meteosap, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Però abans el que volem fer és una mica de balanç, de resum de la setmana. Hem patit diversos dies seguits amb temperatures doncs que no baixava la màxima dels 35 graus molts dies seguits, i volem fer balanç, i volem fer-ho com sempre amb Carlos Lara. Molt bon dia, Carlos.
15: Bona, Jordi.
6: Bé, la previsió del temps la deixem per després, que serà, crec que, molt ràpida. Analitzem la setmana. Ja avançàvem a inicis de setmana a una connexió on ens comentaves que durant molts dies, finalment crec que han estat 9-10 dies consecutius, on la temperatura no ha baixat, la màxima no ha baixat dels 35 graus.
15: Así es, ahora lo iremos viendo todo, pero en general, pues bueno, una semana de tiempo tranquilo, estable y soleado, con temperaturas que han seguido siendo muy altas, pero bueno, vamos a comentar esas diversas cosas que han sucedido esta semana, porque parece que no, pero hemos tenido pues bastante cositas. La primera es un chubasco que nos pilló, debo decir, bastante por sorpresa, el lunes a mediodía, un chubasco pues fruto del propio calor de estos días, que fue bastante potente. Lo que pasa es que fue pues muy local, podríamos decir. En mi zona, por ejemplo, pues no dejó ni registro apreciable, 4 gotas, y eso sí, antes de eso, un viento muy fuerte que se levantó durante un minuto o dos, y ya digo, mi zona no dejó registro. Sin embargo, la parte más al sur de San Andreu, tocando la parte más próxima a Pallejà, dejó ya registros próximos al litro, pero en zonas cercanas pues los registros fueron bastante más abundantes, lo que denotan pues es un poco lo local que fue ese chubasco un poco sorpresivo, como decía. La segunda cosa que tenemos que comentar es que el mismo lunes registramos la primera noche ecuatorial del año con una temperatura mínima de 25,2 grados. Recuerdo que las noches ecuatoriales son aquellas en las que la temperatura no baja de los 25 grados. Y esto, pues además de ser algo bastante raro en nuestra zona, pues es la noche ecuatorial más temprana desde que tengo datos, que recuerdo, empecé a registrar datos en el año 2010 y supera de esta manera el anterior registro, que databa del 8 de julio de 2016, y además pues es la primera noche ecuatorial que se registra en un mes de junio, ya que, como vemos, pues el anterior registro era del 8 de julio. Y la tercera cosa que tenemos que decir es que el miércoles, como decías, después de 10 días consecutivos con máximas por encima de los 35 grados, incluso llegamos a 37,5 el martes, pues rompimos esa racha, ya que pues el miércoles bajaron ligeramente las temperaturas y registramos una máxima de 32,1. Las mínimas también han sido altas, como ya hemos visto, con esa noche ecuatorial del lunes, pero que el resto de la semana, pues todo han sido noches tropicales, que pues son esas que la temperatura no baja de 20 grados. Así que, bueno, pues con ese pequeño respiro, vamos a decir, de miércoles, pues la verdad, como decir, que semana que hemos seguido con temperaturas muy altas, tiempo tranquilo en general, excepción de ese chubasco que nos pilló un poco por sorpresa el lunes, y poco más a comentar, Jordi.
6: Doncs aquest és el resum de la setmana. Ja vam comentar, vam avançar aquesta informació. Durant molts dies, aquestes temperatures màximes que no baixaven dels 35 graus. Hem de recordar que la propera setmana tindrem el podcast del Llop Autruene, l'últim de la temporada. Torneu al setembre, fareu anàlisi del mes de juny.
15: Con datos curiosos, porque a mí me ha pillado un poco por sorpresa. Yo hablando contigo en petit comité, digamos, tenía la sensación de que este junio iba a ser el más cálido de que habíamos tenido, y
6: Pucheno,
15: esto demuestra un poco la
6: el cortoplacismo, ¿no?,
15: que tenemos en la memoria, y es que el junio del año pasado, lo veremos en el Llop Autruene, pero fue bastante más caluroso que este, con todo lo que hemos pasado. Y es que este, pues quizá los 10 primeros días pues han maquillado un poco esos resultados, aunque el final de mes ha sido terrible. Pero bueno, comentaremos todos esos datos, como dices, en el Llop Autruene. Analizaremos los datos, las medias, todos los registros, y ahí ya pondremos números, que esos no fallan.
6: Doncs ara sí, la previsió del temps. Divendres, dissabte i diumenge podríem avui batre rècord de la previsió del temps més curta de la història d'aquesta secció.
15: Pues sí, porque posiblemente pues esta sea una de las previsiones más rápidas de todo el año,
16: i possiblement de totes les que hemos hecho...
17: Això per xarxes aniria molt bé, eh? La previsió del temps en menys de 15 segons, no?
16: Pues esta semana possiblement lo consigamos, porque bueno, la situació, Jordi, no cambia nada, y los próximos días, tanto hoy viernes como sábado y domingo, serán pues días de tiempo totalmente tranquilo, estable y sin precipitaciones, evidentemente, en nuestra zona. Ambiente soleado, prácticamente sin nubosidad en ningún momento, y las temperaturas pues que se mantienen estables, con estas máximas en torno a los 35 grados de nuevo a diario y mínimas que rondarán los 22 o 23 grados.
17: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. La propera setmana, recordeu, el podcast de Lloba Otrone serà dimecres, i el divendres següent, si no hi ha res estrany durant la setmana, tindrem nova previsió del temps. Queden poques, ja per acabar la temporada.
16: Ja queden poquites.
17: Per cert, ens acostem ja gairebé a la xifra dels 4.000 programes del Via Directa.
16: Aquí
17: ho deixem.
16: No està nada mal. De previsions també llevem unes quantes. No tantas, evidentemente, pero bueno, a ver si la semana que viene por fin, Jordi, podemos contar algo un poquito que nos dé un respiro, porque los respiros que tenemos son tan cortitos que ni lo apreciamos, ¿no?

0: Obres amb una durada prevista de 8 mesos convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de la MB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
1: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
0: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
1: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
0: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
1: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
0: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
1: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Ensoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
2: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia, en Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers,

0: que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
1: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
0: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que ja ha vingut d'Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur parc central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
1: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
0: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que per tant ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
1: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. I aquesta setmana també s'han presentat altres campanyes, com la campanya de Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
0: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb el benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública. I, per tant, considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar i, per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació i, igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etcètera, etcètera.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
0: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar. I el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient i aquí és una qüestió important que volem reforçar perquè les ordenances, les normes no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
0: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
0: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
0: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs, necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
0: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Bueno, es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, pues, el que ja ha dit l'alcalde, pues, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
2: i
1: una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, pues, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les mini deixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a No Costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem de parlar de qüestions referents als gossos, perquè Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
4: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables, amb el mobiliari necessari. Per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i a més la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant estar deslligats, amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals, i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no?, que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
3: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
4: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el parc de Campreses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació, el parc de Campreses, és un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
3: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que iniciïn aquest any, o quan estan previstes?
4: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual, Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un correcant, i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat, com és el que avui presentem.
3: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense corretja.
2: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dues zones a la Solana, a Camp Prats i al Palau.
3: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
2: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família. no? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important aquest, tenir aquests espais i donar des de l'Ajuntament es puguem oferir.
5: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrena en el teu barri, no?
2: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes. I ens sembla pues, el més adient i el més sensat.
3: L'actualització permetrà renovar 4 espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los 2 terremotos, que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
1: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
6: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
1: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
6: És muy importante recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
1: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
7: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I ja fa uns dies a Sant Andreu de la Barca han començat els diferents casals a la ciutat. Entre aquests casals tenim casals esportius. Els hem visitat.
3: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves i infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
8: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé, de moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
3: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
8: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sigui, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
3: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
8: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
3: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita del casal?
8: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que, 4 nenes, que les tenim apuntades ja, i això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
3: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups. Això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
8: Primer dividim per edat i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
3: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
8: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors. Som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
3: Aquest any quina novetat hi ha en el casal de Ciu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
8: Bueno, sí que normalment, o sigui, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat mínima.
3: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
8: Sí, segurament sí. O Argentina.
3: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
8: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
3: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
8: Bueno, sobretot que surten molt contents del campus i sí, et diuen molt que que no, que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, sí, molt bé, molt bé.
5: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
8: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix, i ahí n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
5: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és una, potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
8: Sí, sí, sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada, i aquest any, bueno, esperem que també. A veure si a la gent l'agrada i s'apunta, sí, sí.
5: És a dir, que la majoria després segueixen jugant a futbol, no?
8: Sí, sí, sí. Molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí, sí.
5: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
8: Home, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan... pel carrer, que ens saludem i tot això. És la meva sensació, vaja.
5: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
8: Sí, jo soc jugador del Sant Andreu de la Barca.
5: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
8: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, a molts nois ja ens coneixem entre tots, i, però sí, sí. Si s'apunten, sí que poden.
5: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
9: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
5: En línies generals, com estan anant el casal?
9: De moment estan anant molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan anant molt bé, estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
5: Mm-hmm. Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millora esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
9: Bueno, hi ha dos tipus. Fem casal el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
5: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que estem del que ens estava relatant?
9: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí, pues, bueno, anem canviant, i com he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
5: Mm-hmm. Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis? Ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta? Més gent que li agrada fer esport, que practica esportivament tenis? Quin és el tipus de perfil?
9: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
5: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
9: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, doncs depèn del... Primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Però clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tennis, doncs l'important és que puguin intercanviar pilotes i també l'aprenentatge i l'evolució, és millor que estiguin amb nivells tennístic equilibrats.
5: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tennis, és a dir, us dediqueu al tennis, sou professors de tennis, sou persones que simplement us agrada el tennis, com, quina funció teniu vosaltres?
9: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això. I després el Casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
5: Que és, cada any alguna novetat, m'imagino, al Casal aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
9: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, i llavors per mi és el primer Casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic, psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja el deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
5: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el Casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
9: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de Casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni Casal ni estaix.
5: El Casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tennis i que després segueixin al club?
9: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tennis i proven el Casal i els hi agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al Casal i després que els apuntin a l'escola.
5: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
9: Bueno, doncs els del Casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tennis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, doncs, bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara, doncs, poden aprofitar aquests dies de Casal i d'estaix, doncs, per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
5: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del Casal de bàsquet.
10: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
5: La calor com l'esteu combatent? Perquè clar, aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
10: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els es poden anar remullant, i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant, doncs, no patir massa.
5: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens ho passin bé?
10: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que es n'ensupin sempre amb un somriure.
5: Com és un dia tipus del Casal per la gent que no ha vingut mai al Casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
10: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts de 3x3 i tirs, i hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí el pavelló, i guerra d'aigua els divendres i un dia piscina, el que toqui.
5: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
10: Doncs actualment tots són del club. Vull dir, no tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
5: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
10: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
5: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
10: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
5: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
10: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
5: Això ja es feia, antigament?
10: Sí, però feia anys que es va parar. Sí, bueno, és l'any passat que s'ha pogut tornar a fer, però bueno.
5: Què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
10: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé. I també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
5: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
10: Sí, que millorin, que els donin idees de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
5: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
10: Doncs amb les ganes de tornar al setembre amb determinats a aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
5: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu, compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que, més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
7: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Aquest dissabte a Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
11: Bon dia.
1: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigüestoses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
11: Sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització. A banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, la veritat que apunta a maneres.
1: Promet, no?
11: Promet.
1: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
11: Correcte. aquesta jornada, no? que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai doncs més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, Pere Patxes, com no, que ens donaran doncs una mica més de música al recorregut.
12: Un recorregut diferent aquest any.
11: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
12: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
11: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Més persones queer, i enguany doncs hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs ens agrada també apostar doncs que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una més aviat d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
12: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs a participar en actes com aquest, no?
11: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
12: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
11: Correcte.
12: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
11: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit, o sigui que esperem que tot
12: surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
11: Correcte.
12: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
11: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
12: Hauran taules i cadires.
11: Correcte, sí, com cada any, doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
12: Anem ara al Show Drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
11: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs, disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs, són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
12: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
11: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat Chica B, Chica Barata, que és diguem una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Polo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs, actes i festes, no, de, relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
12: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
11: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix l'eix central, no?, dels nostres actes, i sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
12: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
11: Correcte.
12: El Joaco.
11: El Joaco, sí, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no?, que perduri en el temps, no?, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
12: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
11: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot doncs, puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu seguim aquí, hem de sortir als carrers com no, per seguir mostrant, no, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
12: Doncs esperem que sigui així, esperem doncs que sigui un èxit, que molta gent doncs pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici, i que tot després es traslladarà doncs a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa, i a més amb aquest sopar. I amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
11: Moltes gràcies a vosaltres i esperem veure-us a totes allà.
7: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
12: I seguim parlant de...

0: Existirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
1: Aquest any tenim una novetat, que normalment el nostre festival sempre és per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el vam fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades. I vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes, el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir, no les podem deixar sense festival. I van dir, bueno, pues aquest any, quan acabi la temporada, més o menys, farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, acaben... Encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
0: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan... Què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
1: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició, i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells, i a part dels balls grupals que fan per cada categoria, també hi haurà balls individuals dels nens i nenes que s'han classificat a la final de Catalunya, i després un club convidat, que és de show, de Lliçà, que també es van classificar a la final de Catalunya i de la Copa d'Espanya.
0: Per la gent que no té ni idea de patinatge artístic, com és un servidor, en què consisteix una exhibició de patinatge artístic? Podrem veure grups desfilant, fent voltes, hi ha una miqueta de performance, la gent es vesteix d'alguna manera, hi ha tires, que com funciona?
1: Sí, els balls són coreografies i porten la roba adequada per intentem que sigui una mica adaptat al ball que estan muntant. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí. Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, portant roba com de ballarina, sí.
0: Aquest festival també té una vessant solidària. Hem vist que amb l'entrada fas un donatiu de 2 euros destinat a DISAP. Per què heu volgut vincular aquesta celebració amb una causa social?
1: Bueno, ho portem fent des de sempre, eh? Sempre hem de cobrar una entrada simbòlica per controlar el tema de l'aforament de l'espai, i llavors, clar, no ens podem lucrar amb un espai que ens està cedint l'Ajuntament, i van decidir que tot l'import que es recauda, doncs, es dona. Altres anys s'ha fet a la Marató de TV3 i sobretot a Sant Joan de Déu, però després, doncs, van veure que aquí al poble també tenim associacions que són els nostres nens i que també necessiten un cop de mà, i van dir, doncs millor pas de casa.
0: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de temporada. Si fem un balanç de temporada que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
2: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Bueno, sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i, bueno, i psicològicament el que és la ment han de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, han de fer uns balls ells sols, han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgullosos de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
0: Mm-hmm. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
1: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans demanaven molt el que era la dificultat, integratius, els piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el rol

0: i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els baixes és que si no, no arriben, i llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim que fer... Tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal, i aquest any també hem de ficar fons físic, o sigui, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis. Llavors, dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia. Llavors...
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. Competeixen tots junts. O sigui, és com primera divisió i segona, tots junts. I, clar, intentes donar-los tot el que necessiten, però és complicat. És complicat.
1: Uh-huh. El club compta amb una llarga trajectòria a la ciutat. Com ha evolucionat aquest esport? Ens comentes que cada vegada és més físic. Com ha evolucionat i com ho heu encarat des del club per intentar que els esportistes segueixin el ritme de competició?
0: Bueno, doncs fem molts números, i perquè al final tot s'encareix. Intentes que siguin unes quotes adaptades per a totes les famílies, però sí que és veritat que des de la federació no ens estan posant fàcil, perquè el nivell d'exigència és brutal. I és això, si vols que arribin a les competicions i tinguin uns mínims, doncs els divendres, per exemple, pues fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer... Fem 2 modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes, i després solo dents, perquè com que han de ballar, doncs també s'ha d'incloure el solo dents i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores, quan les poses? Doncs, bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana, aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
1: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat. Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta qui el practica?
0: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Uh-huh. Sí, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé, uh-huh. És atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, uh-huh. Perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que els nens que entren són brutals. Uh-huh.
1: M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent. Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
0: Bueno, objectius, doncs, és el millor per ells, no? A nivell de club intentar reforçar amb tècnics. Ara és veritat que hem contractat una tècnica nova, que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que així amb ella li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més a nivell d'instal·lacions, doncs saber que comptarem amb el mateix que tenim ara. Tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'institut està arreglant una de les 2 pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara, clar, només oferim als grups d'iniciació, perquè, clar, també necessites unes pistes en condicions. Però, per sorpresa meva, l'altre dia em van trucar de l'institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i que puguem fer més modalitats, perquè el patinatge ara hi ha moltes modalitats. Hi ha la modalitat de show, que és molt xula i, a més, és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell, sí que és veritat que la federació està tan exigent que han de valorar si volen continuar patinant o estudiant, perquè tota l'hora no es pot portar tot cap endavant. I llavors el show és l'opció de continuar patinant sense tant de sacrifici. I ens agradaria poder crear grups de show aquí al poble i a veure si ara ens han arreglat les pistes del Montserrat Roig, seria una opció.
2: El show és una manera... Tenim algunes de les nostres patinadores que fan show a altres clubs perquè no, nosaltres actualment no podem. Aquí ja ens agradaria, perquè inclús algunes han arribat a Copa Espanya. és un dels temes que ens agradaria portar el nostre poble, el nom del nostre poble a fora de Catalunya, i ens agradaria doncs muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet, i és una manera de patinar però en conjunt, és a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors, és, a part que és bastant espectacular, aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, és molt, la veritat és molt xulo. Però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs, no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure que necessita un munt d'hores, doncs es tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però
0: ho disfruten més
2: amb companys, i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem
1: portar-ho a la ciutat.
2: Exacte, exacte.
1: Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte. Per què no se'l poden perdre?
0: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. No, molta gent no és un fi de curs, com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no. S'ho curren molt. Si són balls molt, molt treballats, i és molt bonic de veure.
1: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació DISAP.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
4: I a continuació, en el Via Directa, avui volem fer la crònica del ple municipal del mes de juny, parlant dels diferents punts que es van aprovar en el ple municipal. El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet la lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de Manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat a concedir el guardó Lluís Nicolau i Dolbert a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javier Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies. I la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, En Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i En Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per al dia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
5: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes, i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no? Tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
4: Per la seva onda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
6: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. I a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem. Arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa, perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
4: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal, les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
7: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre cuanto antes. Un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan, tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la audiencia ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros, este es nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros, como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
4: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
8: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que Son es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio, y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad, y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública como hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita. Yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es, no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podemos, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente, y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
4: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
9: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno, porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del Alcarre Bergadá por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciado 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena y sobre todo la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más y las mentiras pues para las canciones.
4: I finalment l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
10: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el Pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues, leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos tres puntos importantes. Uno, el consenso que se ha dado en el Pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos que, por supuesto, van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
4: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
11: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: I ampliem ara una de les informacions que es van destacar en el ple municipal, que és l'aprovació de la remodelació del nou Cartipàs.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de medi ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de medi ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de participació ciutadana es passa a dir regidoria de participació ciutadana i transparència. La regidoria de serveis socials es passa a dir regidoria de drets socials. La regidoria d'educació, infància i família es passa a dir regidoria d'educació, infància i famílies. La regidoria d'igualtat, feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'igualtat, feminismes en plural i drets LGTBIQ+. La regidoria de seguretat ciutadana i protecció civil es passa a dir regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de serveis generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... És serveis generals i govern obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.